Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Els dos últims capítols d'aquest programa els hem dedicat a conèixer les dues primeres obres que formen la tetralogia de l'Anell del Nibelung, per tant, el pròleg i la primera jornada. Això vol dir l'Or del Rin,

És el nostre protagonista, un heroi, fill de Sigmund i Siglinda, però educat pel nan Mime. Siegfried acabarà enamorant-se de Brunilda, un paper el de Siegfried per tenor dramàtic, de veu intensa i vibrant. Tot un repte, ja ho avancem ara mateix. Brunilda és una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que l'ha despertat amb un bes d'amor. Un paper per soprano dramàtica de gran intensitat, tot i que en aquesta part de la tetralogia la seva intervenció és més breu. Només apareix, de fet, al segon quadre de l'acte tercer. Ja en parlarem d'ella a la propera òpera, al capvespre dels déus, quan assumeix un enorme protagonisme. Mime és el germà del nan Alberich. S'ha ocupat de criar Siegfried, bàsicament, per l'interès que té en trobar l'anell i creu que Siegfried pot ser la clau per aconseguir-lo. El paper de Mime és un paper destinat a un tenor còmic. Wotan, en aquesta òpera, apareix amb el nom de Der Wanderer, és a dir, el caminant. És el déu germànic, pare de Sigmund i Siglinda, i, per tant, avi de Siegfried, un rol per baix baríton o baríton. Alberich és un Nibelung que només espera poder recuperar l'anell. Fa una breu intervenció i l'ha d'interpretar un baix. Fafna és un dels gegants que apareixen a l'Hort del Rin. Aquí ens el presenten, però, transformat en drac per tal de custodiar l'anell i l'elm màgic. Paper, el de Fafnir, per baix. I Erda, que representa la Mare Terra. Paper per contralt o mezzo-soprano. Siegfried, com bé us comentàvem, és la tercera i penúltima part de la tetralogia wagneriana, escrita per Wagner en els anys immediatament anteriors a la inauguració del festival de Bayreuth a Baviera. Tot i que Wagner ja havia començat els esbossos de l'òpera als vols del 1857, en realitat no la va deixar més o menys acabada fins al 1869 i no va enllestir tota l'orquestració fins ben entrat al 1871. Per tant, aquest va ser un procés força llarg en l'obra de Wagner. Es va estrenar, com dèiem, a Bayreuth a Baviera el 16 d'agost del 1876, fa 150 anys, i malgrat ser menys popular que la Valquíria, es representa amb freqüència de manera independent a la resta dels títols de la tetralogia, atès que n'és el nucli central, ja que ens exposa la joventut i els fets gloriosos del nostre gran protagonista, Siegfried. Cal tenir present que per seguir el fil argumental de Siegfried cal conèixer les dues obres anteriors, L'Hort del Rin i La Valquíria, que, com dèiem, van protagonitzar els dos capítols anteriors dels moments d'òpera que podeu recuperar al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Mime, nan Nibelung, germà d'Alberich, es troba forjant una espasa dins la seva cova al bosc. Planeja aleshores recuperar l'anell, havent criat Siegfried perquè pugui acabar amb el gegant Fafnir, actual posseïdor de l'anell, i així satisfer el seu desig. Mime necessita fer una espasa per a Siegfried, però el jove, amb una força brutal, ha trencat totes les armes que li han facilitat. Siegfried és Wolfgang Fingasen i Mime Gerhard Stolz, tots dos dirigits per Sir Georg Solti amb la Filarmònica de Viena, una gravació del segell Decca de l'any 1962.

so lebe die braune Zeit.

Siegfried, quan torna de la seva caminada pel bosc, demana que li expliquin quin és el seu origen. Mime intenta fer-lo creure que és el seu fill, però Siegfried és conscient que no s'assemblen gens i, de fet, reconeix que sent un rebuig intens contra el nan. Violentament, força a Mime a explicar que va haver de tenir cura de Sieglinde, la seva mare, mentre donava llum, però que al final ella va morir, de manera que Mime va fer-se càrrec de l'infant Siegfried. De nou, Siegfried és Wolfgang Finsgassen i Mime, Gerhard Stolz.

després d'aquesta escena, Mime mostra les restes de l'espasa Nothung, que el seu pare, Sigmund, va trencar en lluitar contra Hunding, i Siegfried li ordena que la repari. Siegfried marxa de la cova i Mime entra en un estat de desesperació, ja que les habilitats del nan no són prou bones com per poder reparar aquesta llegendària espasa. Una espasa que va forjar el mateix Votan. Ara apareix un ancià, que realment és Votan, però disfressat de pelegrí errant. Apareix sobtadament. L'errant repta el nan a respondre mútuament endevinalles, de manera que cada un en presentarà tres i aquell que no les encerti perdrà també la seva vida. Mime accepta el repte amb el propòsit de desfer-se d'aquest convidat no desitjat. El nan pregunta el nom de les races que viuen sota la terra, sobre ella i el firmament. Votan respon que són els Nibelungs, els gegants i els déus. Després, l'ancià fa les seves tres preguntes. Quina és la raça més estimada per Votan, però la pitjor tractada? Com s'anomena l'espasa que pot derrotar a Fafnir? Qui pot forjar aquesta espasa? Mime contesta que la raça és la dels Valsung, la família de Siegfried, i l'espasa és Nothung. Tot i que Mime no sap contestar l'última pregunta, Votan li perdona la vida i li confessa que només aquell que no coneix la por podrà reparar l'espasa i afegeix que, a més, aquesta persona li traurà la vida a Mime. Siegfried torna i s'amoïna perquè Mime no ha progressat gens amb l'espasa. Mime dedueix que l'única cosa que mai no va ensenyar a Siegfried va ser la por. Siegfried es mostra ansiós per conèixer aquesta emoció i, per tant, el nan li promet portar-lo davant de Fafnir, el drac. Com que Mime no pot forjar Nothung novament, Siegfried decideix intentar-ho pel seu compte. I, és clar, ho aconsegueix. Mentrestant, Mime prepara un verí que usarà per matar Siegfried després que el jove hagi derrotat el drac.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner. La rana apareix davant de l'entrada de la cova de Fafner, on Alberich també s'ha assegut a esperar el drac. Ambdós es reconeixen mútuament i Alberich declara els seus plans de dominar el món una vegada l'anell estigui de nou en el seu poder. Wotan declara que la seva intenció no és recuperar l'anell. La rana, Wotan, és Hans Hotte i Alberich, de nou, Gustav Nidlinger.

Sorprenentment, Wotan desperta Fafnir i li comunica que un heroi s'aproxima per lluitar contra ell. Fafnir no li dona molta importància, refusa lliurar l'anell a Alberich i acaba dormint-se novament. Wotan i Alberich aleshores es retiren. Siegfried i Mime arriben a la cova a l'alba. Mime decideix mantenir les distàncies mentre que Siegfried s'acosta a l'entrada de la cova. Mentre el guerrer espera que el drac aparegui, veu un ocell reposant sobre un arbre. Siegfried juga amb l'animal i intenta reproduir el seu cant utilitzant una flauta, però li resulta impossible. Després l'heroi toca una balada utilitzant la seva trompa, la qual cosa acaba de despertar Fafnir. Després d'una breu xerrada, Siegfried i Fafnir lluiten entre ells i Siegfried apunyala a Fafnir just en el cor, amb la llegendària espasa Notun que ha pogut forjar ell mateix. En el seu últim alè, Fafnir descobreix el nom de Siegfried i l'adverteix d'una traïció. El gegant Fafnir, transformat, com dèiem, en drac, és Kurt Vom i Siegfried, Wolfgang Wingassen.

Quan Siegfried es prepara per retirar la seva espasa del cos del drac, es crema amb la sang i per instint posa la seva mà al damunt de la seva boca. En tastar la sang del seu contrincant, descobreix que pot entendre el que l'ocell està cantant. Siegfried segueix les instruccions de l'ocell i així recull l'anell i el Tannhelm del tresor de Fafnir i rebutja tota la resta de l'or. Mime reapareix i Siegfried es queixa que encara no sap què és la por. Mime no deixa d'aprofitar l'oportunitat i li ofereix una beguda enverinada. No obstant això, la sang del drac permet que Siegfried pugui llegir els pensaments del Nibelung i, per tant, el guerrer acaba amb la vida de Mime. L'ocell explica a Siegfried l'existència d'una dona que descansa al damunt d'una roca envoltada per una flama màgica. Siegfried decideix buscar-la per veure si ella li pot ensenyar què és la por. Wolfgang Fingasen és Siegfried i Johan Sutherland, l'ocell.

0: Moments d'òpera.
1: Seguim el resum argumental i musical de l'òpera Siegfried de Wagner, situant-nos ja al tercer i darrer acte. La Rana es troba en el camí que va cap a la roca on s'hi està Brunhilde, per desig del seu pare, Wotan. Wotan crida doncs a Erda, deessa de la Terra. Erda apareix, una mica confosa, no sap què dir. Wotan l'informa que ja no tem la fi dels déus. El llegat de Wotan quedarà en Siegfried, els Walsung i Brunhilde. Aquesta raça i els dos herois treballaran junts per millorar el món. Erda, aleshores, es retira. Erda és Marga Hofgen i Hans Jota, Wotan.

0: I enfilem ja la recta final del programa dedicat a l'òpera Siegfried de Wagner. El nostre protagonista, Siegfried, arriba on es troba Wotan, que encara està disfressat de caminant, i el déu l'interroga. Siegfried no reconeix el seu avi i les seves respostes són una mica insolents. L'heroi decideix continuar la seva marxa cap a Brunhilde i la Ram bloqueja el seu pas. Siegfried destrueix la llança de Wotan amb un cop de la seva llegendària espasa Nothung. Wotan recull les peces de la seva llança i desapareix. Siegfried travessa el cercle de foc i es presenta al davant de Brunhilde. Inicialment, creu que la figura correspon a un home, però una vegada li treu l'armadura, descobreix que és una dona. Siegfried no sap què més fer i, finalment, aquest sentiment de dubte li causa por i, sense saber el per què, acaba besant a Brunhilde, la qual es desperta. L'amor per Siegfried acaba d'apoderar-se de la Valquíria, que renuncia a tot allò relacionat amb el món dels déus. Junts, Siegfried i Brunhilde proclamen que viuran l'amor i es riuran de la mort. I aquesta és una de les escenes d'amor més belles escrites mai per Wagner, que podrem escoltar tot seguit per acabar el programa, perquè és el final de l'òpera Siegfried de Wagner, tercer títol de la tetralogia wagneriana i segona jornada del cicle. Us deixarem, doncs, amb Brunhilde, amb la veu de Birgit Nilsson i el Siegfried de Wolfgang Fingasen. Tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies, ja amb la darrera jornada del cicle. Fins aleshores, podeu recuperar qualsevol dels nostres moments d'òpera al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció. I fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. It's a kind of magic.

we got no

107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: valoració voldria fer vostè d'aquesta activitat dels dimarts en el Casal de Joves?
1: Estem molt contents, perquè vam canviar una miqueta la dinàmica, no? Sí. De... perquè abans celebràvem cada any l'aniversari del casal, no?
0: Sí.
1: I es feia a la plaça. Llavors, també per voler remarcar on assagen tots els grups del Casal de Joves, voler que la gent s'acosti al casal i després també tindre un espai on la gent pugui sopar mentre es veu la música en directe i també doncs, aquesta combinació que fem de música, monòlegs, alhora també aquest any un mag. Creiem que és una alternativa d'oci nocturn que afavorim doncs, també que la gent de Tordera a les nits tingui activitats. I la veritat és que només s'han de veure les reserves. Vull dir, el bar del Casal de Joves, cada dimarts, durant el mes de juliol, ha tingut ple.
0: Ja.
1: Llavors, això vol dir que ha sigut un èxit. Estem molt contents perquè, a part doncs, de les taules que té el bar del Casal, també tenim cadires per al públic que no ve a sopar i s'esgoten. Llavors, bueno, ens orgulleix que aquesta activitat estigui funcionant també i que la gent de Tordera doncs, comenci a sentir molt seva.
0: Moltes felicitats. A més, penso que és molt interessant que el Casal de Joves, tothom, aquell espai, tothom el conegui, no? Perquè
1: sí.
0: No tothom s'hi acosta, no? Com que el Casal de Joves està una mica, com si diguéssim, una mica apartat del centre, a vegades tendim molt a venir al centre, a la plaça, a aquest espai molt més conegut, i llavors el Casal de Joves està lluny, i per tant a fer aquesta activitat em penso que és donar una esbranzida allà a la cafeta, al bar,
1: sí.
0: I a més al casal.
1: Totalment, no? De fet, és que no hem d'oblidar que Tordera és un municipi de 84 quilòmetres quadrats, no?
0: Sí.
1: Llavors tenim molta extensió de territori i des d'aquí, aprofitant doncs, que estem a la ràdio, vull agrair totes les entitats del nostre municipi i associacions de veïns, perquè gràcies a elles i gràcies a la programació de l'Ajuntament, el treballar d'aquesta forma conjunta ens garanteix que pràcticament a tot el municipi hi hagi activitat. No? I com bé deia, no? Casal de Joves, que ens podem trobar que estem una miqueta més apartat del nucli antic, perquè al final Tordera s'està
0: sí.
1: fent gran
0: fent
1: i s'està connectant,
0: exacte.
1: S'està connectant tot. Doncs també totes les festes de barri, de totes les veïnats, el que fan és afavorir que també la gent es mogui i la gent de la pròpia zona també tingui una festivitat a celebrar i un oci a poder gaudir. Llavors ens orgulleix i volem seguir treballant tots aquests indrets del nostre municipi per aprofitar-los, perquè tenim racons molt bonics i doncs també per poder-li seguir donant vida.
0: Molt bé. Tal com hem comentat, la festa procura donar diversió i activitats a tothom perquè tothom s'hi senti protagonista, no? Tothom participi. Si li sembla, comencem pels més petits. Quina seria l'activitat que destacaria per la mainada, si és que hi ha una que sigui per la seva complexitat o per l'hora de preparar-la o per alguna característica sigui una mica diferent, no? O qualsevol d'elles és important.
1: Penso... Bé, és que és un conjunt, no?
0: Sí.
1: Però volem remarcar totes aquestes activitats més tradicionals,
0: sí.
1: No? Tot el que serien, doncs... De fet, aquests dies la gent pot veure pels aparadors, els ciutadans de Tordera, els aparadors dels comerços,
0: sí.
1: Unes banderoles, que aquestes banderoles les hem fet perquè el comerç del poble doncs, també celebri la festa major. I en aquestes banderoles podem trobar les activitats més tradicionals de la festa major. Doncs parlarem dels castells de sorra, del cos, dels focs artificials, parlarem dels gegants, del correfoc, doncs la passejada de motos clàssiques, tota una sèrie d'activitats que ens identifiquen molt, no? El pregó, les sardanes, les orquestres. Llavors, volem seguir donant molt i molt de valor a totes aquestes activitats tradicionals i alhora, per això et dic que és un conjunt, ajudar i col·laborar amb les entitats perquè ens segueixin aportant programació i que tothom doncs, pugui saber la seva activitat
0: sí.
1: I poder proposar o activitats noves o recuperar-les.
0: Uh-huh.
1: No? Activitats noves com podria ser, per exemple, el Nobadis, que està organitzat conjuntament amb l'Esplai al Garbell, okay. Que estem molt contents de la feina que fan. Han fet una activitat que no vull dir, no vull enganyar, però més d'unes 50

0: vintena d'equips segur, i força, força més. El que passa que ara no recordo el número. No sé si anàvem a votants del 90, o sigui que...
1: Molt bé, no?
0: De 90 participants, crec. Llavors, és una activitat nova, de fa un parell d'anys, que funciona molt bé, que el que fomenta és la participació en les activitats de la Festa Major. I des d'aquí, doncs, també agraïs la gran feina que fan. I alhora, per exemple, doncs, una activitat que van promocionar des de l'Ajuntament i la Comissió de Festes, que és la de Troba el Tort.
1: Van fer... Sí, és molt divertit,
0: sí.
1: Això, no?
0: Van fer l'escut de l'Ajuntament de fusta, i el que fem és amagar el tort, que es separa de l'escut, no? I l'amaguem en algun indret del poble. Aquest any, de fet, a l'ermita de l'Arola el vam amagar i anem penjant pistes cada dia fins que el troben. Ens el van trobar el segon dia. O sigui que els tordarencs i tordarenques realment es coneixen molt bé al municipi, perquè la primera pista era una poesia,
1: yeah,
0: i la segona era una foto molt i molt de prop del que és l'arbre. I parlant amb els guanyadors, doncs van pensar a quines zones hi ha alzines a Tordera.
1: Yeah.
0: I doncs van anar a l'Arola i el van acabar trobant, no? I d'activitats que parlàvem de poder recuperar, doncs seria, per exemple, aquest any la baixada de carretons.
1: La baixada de carretons. Jo la baixada de carretons tinc un record. Jo fa 38 anys que visc aquí a Tordera, és a dir, que ja fa temps que... la meitat de la meva vida estic aquí, he estat aquí, no? Recordo que quan vaig venir es feia la baixada de carretons pel riu. Era la baixada del riu. Jo pensava, però si no n'hi ha aigua, no? I recordo aquella cosa i que va ser com una sorpresa, no? És a dir, i la veritat és que tornar-ho a recuperar, encara que no siguin del riu, perquè en aquests moments hi ha zones que estan protegides i, per tant, no cal fer-les malbé,
0: sí,
1: no? I llavors, però és una molt bona pensada, aquella, no? Tornar a recuperar,
0: sí,
1: no?
0: Aquella activitat era la baixada en barca.
1: Sí, la baixada en barca.
0: I és una activitat que jo no la vaig poder veure perquè no havia nascut. Però sí que mirant l'arxiu històric de Tordera, doncs vaig poder veure ple de fotografies.
1: Era molt divertit.
0: I deies, ostres, quina xulada, no? I de fet, parlant amb la gent es quedava emparada per el tipus d'activitat que era,
1: ah,
0: i dèieu, baixeu barques pel riu sense aigua.
1: Sense aigua.
0: I que a vegades, doncs, si no veus una foto, una fotografia, no t'ho imagines, no?, del que es feia. I la baixada de carretons hem pogut recuperar el circuit històric també, doncs, que era carrer Més i Camí Ral, i ens fa molta il·lusió, gairebé una trentena de carretons.
1: Molt bé.
0: Molt contents de que quan recuperes una activitat o fas qualsevol activitat tingui aquesta participació.
1: Exacte.
0: Perquè això vol dir, doncs,
1: que
0: la gent la volia, no?
1: La volia, sí.
0: I ens va molt bé, també, que és una cosa que sempre dic quan puc parlar per la ràdio, és que la gent respongui l'enquesta de valoració de la Festa Major. És molt important per nosaltres que un cop acabi la Festa Major i l'Ajuntament, doncs, penja a la pàgina web l'enquesta, que la gent la respongui, perquè la baixada de carretons, en part, és gràcies a la demanda de la gent.
1: Ah, molt bé.
0: Que ho demanaven a l'enquesta, no? Llavors, vam estar estudiant com ho podíem fer, perquè no era fàcil recuperar l'activitat, i ho hem aconseguit, però en part, això, no? Doncs una demanda de la població, gràcies a contestar aquesta enquesta.
1: Molt bé. Una altra cosa, vull dir, dentro de totes les activitats que hi ha, que ja hem mencionat algunes, no?, com les tradicionals de sempre, hi ha una que jo trobo que, bueno, me fa una mica de pena que aquest any, bueno, a mi em fa pena, vull dir, no sé, que aquest any tenim tan pocs pobillos i pobillos, tenim poc. No sé què passa, regidor, no sé si és que la gent jove això ho veu com una mica obsolet, o és que no sé, és a dir, no sé quina manera de posar-ho en marxa, perquè costa, costa
0: bé,
1: molt.
0: Bé, el pobillatge, jo trobo que va tenir un punt d'inflexió fa uns quants anys endarrere, que va ser quan no podies votar els ciutadans, els joves i les joves de Tordera de l'edat que podien, doncs, participar-hi, a través del cens que ens arribava a les cases. I després dels màxims votats, doncs després eren candidats i la gent acabava votant. Per la llei de protecció de dades això es va haver de deixar de fer. Llavors, ara la gent s'ha de presentar.
1: Yeah.
0: Hem perdut com aquesta part de tradició, i de representació a través de, també del cens municipal, del vot de, dels ciutadans de Tordera,
1: sí,
0: que crec que això no ajuda, no ajuda a que la, no, a que la tradició pugui seguir, segueix viva i segueix amb molta força, però que no hi hagi tanta participació. No. I aquí hi ha una feina també molt gran que no es veu, que és per part dels delegats del Poviatge Tordarenc. En Jordi i la Carla fan molta feina, ells han gaudit del poviatge des de dins, siguent doncs, hereu i pobilla de Tordera, en, si no vaig equivocat, 2023-2024, més o menys, aquells anys, i després doncs, també van ser representants del Maresme, i ara doncs, ocupen aquest càrrec de delegats. I ens ajuden molt a trobar aquesta representació. Aquest any, malauradament, ens falta la figura de l'Arauet,
1: sí,
0: que és la que ha quedat descoberta, no? Sí que tenim hereu i pobilla, però només un hereu i una pobilla, i després doncs, tindrem la votació de la pobilleta, pobilleta, i tindrem doncs, pobilleta i dameta. Sí que és cert doncs, que aquest any doncs, perdrem, que tampoc ho vam tenir l'any passat, no? La figura doncs, del fadrí, no? La dama sí que la vam tenir l'any passat. Al final és un canvi constant, eh? Perquè trobaràs que potser un any vas més coix, però el següent any has trobat alguns joves amb més ganes i que s'hi volen apuntar i tornes a recuperar doncs, totes les representacions del poviatge. Però no és gens senzill. I a vegades, o sigui, la llei de protecció de dades va molt bé, però per algunes coses doncs, ens posa traves de fomentar la participació.
1: No, bueno, vull dir, jo, nosaltres, és a dir, tenim, bueno, a les 6 tenim notícies una altra vegada, vull dir, jo llavors he previst que vostè estigués aquí mitja hora perquè penso que deu de tenir molta feina i, per tant, li deixarem que continuï amb la seva tasca. Però si vostè volgués dir... Quin seria el lema? Quan vostè pensa en la festa major, vull dir, quin és el seu, la seva idea de com ha de ser aquesta festa? Quina, si li pogués de posar una etiqueta, quina etiqueta li posaria?
0: Doncs ha de ser una festa major de retrobament.
1: Perfecte.
0: Un espai familiar i on tots els tordarencs i tordarenques facin valer que són de Tordera i que es noti. Que és el que volem, no? Doncs que la gent de Tordera s'orgulleixi, que creguin doncs, molt en la seva festa major i l'anunciïn a tots els llocs on van i que segueixi tinguent doncs, la força que té, però sobretot que sigui l'espai de trobada que volem que segueixi sent.
1: Jo crec que vostè ho està aconseguint, no? Senzillament perquè, primer, és molt variada, té moltes coses diferents, per tant, engloba moltíssima gent de diferents edats i si no t'agrada una cosa pots anar a buscar una altra, és a dir que no, no és allò que diguis, bueno, és que no pots seguir-ho tot, tampoc. Seguir-ho tot és quasi bé impossible. Però, si més no, vull dir, segur que tens algun moment en què tens ganes de participar-hi. I també el fet de passar una enquesta, que faci una valoració, que faci propostes, i que l'Ajuntament les reculli, des de la seva regidoria es recullin, penso que és força important perquè aquesta festa cada vegada sigui més maca o més, bueno, millorar-la, no? Perquè en realitat sempre les coses es poden millorar, encara que sigui poquet, però sí, no?
0: Totalment. Sí, la festa major ha de seguir sent un espai de conservació d'activitats, de fomentar la participació, de fomentar noves activitats i, doncs, de poder-la gaudir, bàsicament.
1: Bé, regidor, jo penso que, diuen, des del control que tenim un minut, penso que no sé què si vol dir alguna cosa que jo m'he deixat perquè vostè vulgui afegir a tota aquesta...
0: Que aprofitem tots aquests dies per gaudir tots plegats i des d'aquí desitjar molt bona festa major.
1: Recordeu també que hi ha hagut canvi de lloc de les diferents activitats. Recordeu que el twirling es fa amb el pavelló
0: parroquial
1: i que, a més, tenim les habaneres que es traslladen des d'aquí de la plaça, se'n van a la pista de l'amistat. Per tant, és a dir, haurem d'anar a un altre lloc, però sí que es podrem continuar trobant. Moltes gràcies.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar les notícies més destacades d'avui, dijous 20 d'agost de 2026. Canvi d'ubicació a les Havaneres i presentació del pubillatge que marquen la nit d'aquest dijous a Tordera. A la mitja part se servirà el tradicional rom cremat preparat per la comissió de festes. El grup musical d'Hora del Pati farà ballar petits i grans a la pista de l'Amistat. El concert espectacle familiar protagonitzarà el concert d'aquest dijous a les 7 de la tarda. La plaça de la Concòrdia acollirà dimarts que ve l'artesania a la fresca després de que s'aplaci aquesta activitat. Artesanes de Tordera muntarà un seguit de parades de 6 a 2 quarts d'11 a la plaça de la Concòrdia. El Bar de la Sadana acull demà una nova edició del concurs de castells de sorra. La competició s'iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb diferents categories segons l'any de naixement dels participants. I a punt per viure aquest dissabte el gran 3x3 de bàsquet de Festa Major. El CEP Tordera ultima els preparatius d'una jornada esportiva que manté la categoria talent ocult. Acabem amb un altre punt esportiu. Avui a 8:45 del vespre l'exhibició de Turling a càrrec del Club Turling Vila de Tordera es durà a terme al pavelló parroquial.

0: i acabem amb un breu apunt del temps. Avui, ambient calorós amb núvols que poden augmentar durant el dia i cap a la tarda vespre està pràcticament assegurat el ruixat o tempesta. Cap a la matinada també, a partir de les 11, haurien d'haver caigut ja els primers ruixats i de la mateixa manera potser també alguna tempesta.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: vacances o vacaciones de verano, és a dir, perquè quasi bé tothom, o hi ha molta gent que està de vacances, i a més aprofitarem... aprofitarem aquests dies per gaudir de la Festa Major. En aquest programa, que avui dediquem bàsicament a la Festa Major, parlarem ara amb el president de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i Selva Marítima, en Jan Serra, que ens comentarà les activitats que tenen programades aquests dies, a més fins a 5 cèntims de la seva associació. Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com anem?
1: Molt bé. Acalorats, suposo, com tothom.
0: Quina calor, no? Us ha plogut a vosaltres? És que no sé des d'on em parles, tu.
1: Bueno, ara mateix és de Calella, des de casa meu.
0: Ah, vale, vale. Aquí a Tordera ha plogut, però el que ha servit ha sigut perquè aixecar una molta més calor que abans, és a dir, fa una calor terrible. Bé, aquest programa durant tot l'any es diu a l'ombra de... Això és cultura, però a l'estiu ens n'anem a l'ombra dels telers, tenim telers aquí davant de la ràdio, i ens n'anem a dir una mica de la fresqueta que donen aquests arbres. Per començar, voldríem saber una mica més de la vostra entitat, quan es funda, quan sou, una mica que ens fessis 5 cèntims.
1: Bueno, som una entitat que ens dediquem a fer castells, bàsicament, com bé diu el nom. El 13, finals del 2013, principis del 14, i des de llavors ja cada any fins al dia d'avui. Quina era la pregunta?
0: La pregunta era, ens expliquessis una mica de quan es funda, quan sou... quan es trobeu, què feu, una mica que tu ens expliques la vostra associació, com funciona.
1: Molt bé, doncs bé, assagem un parell de cops a la setmana, assagem dimarts i divendres, el local d'assaig és el Forroll, davant del Marinelan, a Palafolls, i durant la resta de l'any doncs ens dediquem a anar per les diades tan nostres com les que som convidats per altres colles castelleres, i anar per arreu de Catalunya a portar els nostres castells que assagem cada setmana.
0: Bé, vosaltres, quin nombre de persones forma l'associació?
1: El número de socis afiliats de l'entitat seríem pel voltant d'unes 100-150 persones.
0: Molt bé.
1: I després, doncs, que... i assaig, més o menys, rondaríem els 40, 50.
0: Bueno, és a dir, no sempre tothom assaja, és a dir...
1: Bueno. No. Al final la gent ve quan pot, cadascú té les seves pròpies activitats i altres temes, i anem quadrant una mica amb el calendari que tothom pugui.
0: Bé... els castellers és una tradició molt antiga. Jo he estat buscant informació i sembla ser que ve de València, no? que nosaltres a Catalunya la transformem una mica, no? I agafem la part que és més de fer castells humans, i té una tradició de 200 anys, no? És a dir,
1: sí.
0: És a dir, una cosa que jo no creia que fos tan antiga, no? Creia que sí, que era antiga, i que, bueno, a més, on agafa gran renombrada és a Valls, no? Que a Valls és...
1: Exactament, sí.
0: És on realment allà es forma, agafa esbranzida per fer castells. Què necessita una persona per ser casteller?
1: Doncs... realment és una activitat on hi té cabuda qualsevol tipus de persona. I al final totes les mides, totes les tipologies de persones tindran un lloc, tant sigui la pinya, el tronc, els més petits de dalt, el pom, músics, paradetes, gestions... Tothom pot trobar un lloc on sentir-se útil.
0: Tu ara, quan ens explicaves, ens deies que pot haver-hi molts tipus de gent diferent, no? I que, a més, no cal una cosa determinada. Però sí que ens has parlat de diferents moments per construir el castell. Ens els expliques una mica? Perquè els que no som neòfits no hi entenem.
1: Sí, quan, per,
0: doncs ens expliques una mica des de baix com anem pujant i com es diu cadascuna de les parts d'un castell.
1: Sí, bàsicament serien tres parts. La part que toca el terra seria la pinya, que és el gran gruix de gent. És tota la gent que aguanta tot el que pujarà cap a dalt. Llavors, per sobre de la pinya hi ha el tronc del castell, que es diu, que seria l'estructura del castell, el cos del castell, i a la part de dalt, a la part de dalt, són tres pisos sempre, que se'n diu el pom de canalla, que són els més petitons, més fàcils d'identificar perquè van sempre amb casc, i són els petits de la colla que pugen a dalt a coronar-lo.
0: Molt bé. Llavors, jo penso que no. Jo t'anava a preguntar quina edat que tenia algú per apuntar-se a fer castells, però em sembla que no cal tenir una edat determinada, no?
1: Bé, sí, per fer canalla al mínim són 4 anys. De 4 anys ja poden començar a assajar i a veure com es va desenvolupant la pràctica. I per fer pinya sí que al mínim són 16.
0: Va ser pinya 16. Perquè, a més, la pinya és una cosa que també agafeu a voluntariat, no?
1: Sí, a vegades, acceptem totes aquelles persones que vulguin venir un cop de mà i a provar l'experiència i a veure com és el fet de portar un castell a plaça, tothom és benvingut.
0: Bé, vosaltres, no és la primera vegada que actueu aquí a Tordera, heu vingut en diferents ocasions. Com veieu, és a dir, com reacciona la gent de Tordera? Vull dir, realment veieu que s'implica força, que s'ho mira o que realment participa en aquesta part que seria la pinya, no? Perquè és la que podem participar.
1: Sí, jo crec que hi ha una bona implicació, tant de Tordera com dels pobles quan se'ls necessita, quan sempre que hem fet crida als pobles en respost. I fa 2 anys, per exemple, vam fer crida per anar al concurs de castells i érem quasi 200 persones.
0: Molt bé.
1: Anant cap allà vam omplir 3 busos i a la vista està que quan fa falta i quan s'ha fet crida, la gent dels pobles es fan notar.
0: Perfecte, no? Vull dir, això deu donar ànims, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè quan fas coses, en realitat també vols que la gent participi, no?
1: Si no, oh, i tant.
0: Bé, si t'assembla, ara podríem parlar una mica de les dues activitats que tenim en el programa. Una és per demà divendres, que és el taller de castells. Què fareu exactament i com es pot participar?
1: Bé, un taller de castells, bàsicament, ensenyem una mica les passes més bàsiques, com pujar una persona, com fer un pilar, tot des de la part més bàsica per a persones que no tinguin experiència o per als més petitons també que aprenguin a pujar i com és sentir-se des de sobre d'una persona. Hi pot participar tothom és benvingut. I si el que li agrada en el taller, si el que veu i fa en el taller li agrada, doncs ara està convidadíssim a venir als assajos que fem setmanalment al Forroll a provar, a veure si vol seguir fent.
0: Bé, llavors, és a dir, tu dius si algú dels que demà ve a la tarda a participar en aquest taller té ganes, és a dir, el Forroll està a Palafolls, no?
1: A Palafolls, sí.
0: I està a prop de Marineland, no m'has dit?
1: Just davant del Marineland.
0: Just davant del Marineland. I quin sí. horari feu?
1: Doncs mira, assagem dimarts i divendres. Els dimarts fem primer l'assaig de canalla, dels petitons, de 7 a 8, i l'assaig general de 8 a 10. I els divendres, assaig de canalla de 7 i mitja a 8 i mitja, i l'assaig general de 9:15 a 10:45.
0: Val, és a dir, que de tota manera, suposo que demà si hi ha algú que digui ai, mira, jo això m'ha agradat molt, vull continuar, m'agradaria
1: sí, sí,
0: col·laborar,
1: sí.
0: Vull dir, tu i vosaltres... Ja...
1: Estarà convidadíssim a venir demà mateix a assaig.
0: Assaig, molt bé, perfecte. Bé, llavors dissabte, és a dir, això seria per demà l'activitat que feu, però dissabte feu un castell caminant pel pont de ferro, que a mi això em sembla com a molt... que té una dificultat afegida, no? Això de fer caminar el castell, no? Perquè una cosa és que està amb un puesto allà quiets i que pugeu i que llavors a dalt puja l'enceneta i tot, i tothom estem allí mirant a veure... Però caminant?
1: Sí, sí, és un castell que té una complexitat afegida, que és el fet de portar-lo caminant cap a algun altre lloc, però és un castell que ens agrada molt. A Blanes hem fet sempre el Pilar caminat a la pujada fins a l'església.
0: D'un-hi-do, perquè a l'església hi ha una pujada important, eh? A l'església de Santa Maria, vols dir, no?
1: Sí, aquesta mateixa.
0: Juli.
1: Sí, sí, és una activitat que el poble té molt bona rebuda, encanta a tota la gent i s'omple el carrer, s'omple la plaça i està tothom molt expectant del Pilar i és un moment molt emotiu de la colla i esperem que això amb el pont de ferro de Tordera pugui ser també una activitat similar.
0: Penso que sí, perquè a més, el Pont de Ferro és un lloc emblemàtic aquí a Tordera, no?
1: És un pont, sí, que es va construir. És un lloc emblemàtic, és un pont bastant llarg pels assajos que hem fet. S'acaba fent llarg, una mica estret, però bueno, portem les mesures de seguretat necessàries i ho hem assajat molt bé. Llavors esperem que dissabte vingui molta gent a veure'ns. I que anirà molt bé.
0: És a dir, que nosaltres us haurem de veure des de baix, no? O des de fora, clar.
1: Sí, des de baix, des de ja el pàrquing de l'església, des de la vora del riu.
0: Sí, clar, perquè vosaltres ocupareu tota la zona, no?
1: Sí, el pont el necessitarem tenir lliure, perquè si no ens anirem entrebancant amb la gent.
0: Vale, és a dir, que vosaltres muntareu el d'això, anireu caminant i nosaltres, els que vulguem veure aquest castell que camina, és a dir, haurem d'anar o bé a l'aparcament de darrere de l'església o bé haurem d'anar a l'altra banda del riu, és a dir, quan s'acaba el pont de ferro, o des de baix.
1: Sí, o des de l'altre pont.
0: Clar, des de l'altre pont també ho podrem veure, sí, sí.
1: Des de l'altre pont suposo que hi haurà bones vistes.
0: I quants pisos fareu llavors?
1: És un pilar de 4.
0: És un pilar de 4.
1: Sí, comptant la pinya, 3 persones a sobre la pinya.
0: Molt bé. Julín, vale, jo que tinc vertigen, jo penso que a mi no me trobareu pas, eh? Vull dir, tinc molt de vertigen, és a dir que, bueno. Però, bueno, sempre gaudeixo molt de veure-vos, és a dir, m'agrada moltíssim, no? És una tradició preciosa, no? Una tradició molt nostra.
1: Moltes gràcies.
0: I molt
1: sí, bé. Sí, sí, oh, i tant.
0: Bé. No sé si vols afegir alguna cosa més. Jo penso que una mica hem informat els nostres oients de què podran veure i què poden fer si volen ser castellers, que no sé, bueno, jo penso que hem donat força informació, però sí. sempre ens pot quedar alguna cosa que tu creguis que has d'afegir, doncs tu mateix.
1: Bé, repetir-me en el fet de que és una activitat per tothom, tothom hi té cabuda, que al final ser part de la colla no és només fer castells, també hi té moltes coses associades, activitats socials i activitats extracastelleres que fem. I res més, que qui vulgui venir és convidat a venir a provar i l'esperem, tant dissabte com demà al taller.
0: Una pregunta, vull dir, vosaltres ara, després d'aquí de Tordera, on marxeu? Si teniu algun lloc ja previst per marxar, per anar a fer un castell? O no?
1: Doncs mira, aquest cap de setmana, el diumenge, tenim dia de Lloret.
0: Ah, mira, veus? És a dir, que si volguéssim, a més... Bueno, nosaltres diumenge aquí tenim la festa... Bueno, estem en plena festa major, no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però si
1: sí.
0: Algú té ganes o li agrada o no sé què, sapigueu que, a més, el diumenge seran a Lloret. A quin lloc de Lloret?
1: A la plaça de l'Ajuntament, ben bé davant de l'Ajuntament, el diumenge per la tarda.
0: Molt bé. És a dir, que a més no marxeu gaire lluny, també?
1: No, ens quedem a propet aquest cap de setmana.
0: Aquest cap de setmana marxeu, esteu molt a prop. Doncs gràcies, Jan, per haver volgut participar aquesta tarda en aquest programa, que bàsicament aquest dia estem dedicant-lo a la Festa Major, i gràcies també per col·laborar amb la nostra festa, del nostre poble. I ja saps, si alguna vegada tens ganes d'informar-vos d'alguna cosa de la vostra associació, ja tens el meu telèfon i cap problema per parlar-ne.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A tu. Bona tarda. Adéu,
1: Bona
0: Jan.
1: Bona tarda. Adéu.
0: Bé, i ara posarem una mica de música, Escoltarem Amics, Tiets i Coneguts, una cançó d'estiu de fa 5 anys que veureu que us agradarà molt.

0: Bé, doncs agrair també a en Jan que ens hagi explicat una mica què és el que es farà a través de la seva associació dels castellers, és a dir, dels castellers d'aquí, de l'Alt Maresme, i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que hagi estat aquesta tarda aquí amb nosaltres. Ja sabeu que el que faran serà fer un petit taller que, a més, es pot apuntar a qualsevol per veure què és el que es pot fer, com es fan els tallers, com es puja, tot això. I, a més, el dissabte faran el Pilar caminant pel Pont de Ferro. Recordeu que el Pont de Ferro estarà exclusivament per ells. I si voleu veure aquest Pilar que camina, vull dir, haureu de veure-ho des de l'aparcament de darrere de l'església o al final del Pont de Ferro, o si més no, doncs, jo que sé, a l'altre pont, és a dir, bueno, com que estaran amunt, és a dir, els podrem veure fàcilment. Us recordo que, bueno, hi ha hagut canvis degut a aquesta pluja que avui ens ha caigut, que sembla ser que també pot tornar a caure aquest vespre. Us recordo que l'exhibició de Twirling s'ha passat al pavelló parroquial, i que és precisament a 9:15 del vespre amb el Club de Twirling Vila de Tordera, i que a més les Havaneres també hem hagut de marxar d'aquí de la plaça, tot i que sigui el lloc més emblemàtic per la Festa Major, i ens anem a la Pista de l'Amistat per les Havaneres. En aquest cas, aquesta nit podrem escoltar Havaneres amb el grup Peix Fregit, i a la mitja part hi haurà el tradicional ron cremat, com sempre, la presentació dels candidats i candidates al pubillatge Tordarec, i durant la nit també hi haurà un espai per poder votar les candidatures al pubillatge tordarenc. Recordeu que heu rebut a casa vostra un full en el que podeu emplenar qui és, bueno, només podem votar, que en aquest cas la pubilleta, perquè la pubilla i l'hereu bàsicament sortiran perquè no hi ha ningú més. I ara ens n'anem un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Capirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
3: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 937640607.
7: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
8: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
7: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
11: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
12: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
13: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
14: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Bé, doncs continuem amb aquest programa bàsicament destinat a la Festa Major, a fer un repàs de totes les seves activitats, i hem parlat ja amb el començament amb el regidor, amb l'Aniol Canals, sobre algunes coses de la Festa Major. Després també hem parlat amb en Jan, i després una mica més tard parlarem amb en Carles Llopart, que recordeu que enguany es celebra el 50 aniversari de la creació de la nostra dansa, i dins de la multitud d'activitats que han preparat i dins del concert de Festa Major del dilluns, el dia de Sant Bartomeu, a càrrec de la Cobla Orquestra La Nova Blanes, a les 6 de la tarda a la Pista de l'Amistat, s'estrenarà la sardana del 50 aniversari composada pel músic tordarenc Carles Llopart, amb el que podrem parlar per telèfon. Però de moment, abans que el truquem per telèfon, perquè a més en Carles està fora, no està aquí a Tordera, per tant podrem parlar amb ell, escoltarem una mica de música. No sé si heu sentit aquests dies a la ràdio o a la televisió que l'aigua del mar està molt calenta, no? És a dir, que l'aigua del mar està excessivament calenta, que possiblement això provocarà tronades i canvis... Bueno, gaires coses no gaire bones. Una altra cosa que us vull dir és aquí que m'ha arribat una notícia ara que s'està fent donació de sang al darrere de l'església de Tordera. Hi ha una persona que ha anat a donar sang i ha dit, sisplau, que la gent hi vagi perquè sembla ser que es necessita força sang. Jo ja, a l'edat que tinc, ja no puc donar. Havia donat sempre. És una cosa molt fàcil. Te senten allà, vull dir, dones la sang. És una cosa que es recupera molt aviat. Te donen un suc o alguna cosa perquè tornis a fabricar sang, perquè les únics que podem fabricar sang som nosaltres. Per tant, és a dir, recordeu, és una necessitat primordial donar sang. Per tant, totes aquelles persones que puguin donar sang, acosteu-vos vosaltres aquí a la darrera de l'església, que estaran aquí al banc de sang, està fins de les 5, bueno, estava des de les 5 fins a les 9 del vespre. Per tant, acosteu-vos i feu donació d'aquest bé primordial per la salut. Bé, i després, tal com us deia, escoltarem una cançó, jo deia del mar, perquè, mira, m'he recordat una cançó italiana de fa molts anys, de l'any 63, que cantava un cantant que es diu Gino Paoli, amb arranjaments de l'Enrico Morricone, que segur que el coneixeu per pel·lícules molt importants, que ell ha fet moltes bandes de moltes pel·lícules, i era una cançó que es diu Sapore di sale, sabor de mar, i Paoli va declarar que havia compost la cançó per una actriu, la Stefania Sandrelli, que era la seva parella en aquell moment quan la va composar. Per tant, anem a escoltar una cançó bastant antiga, però que segurament que es portarà molt bons records. Sapore di sale.

0: Bé, doncs... Està? Estem trucant amb en Carles Llopart per poder parlar amb ell per telèfon, és a dir, de moment no ens han connectat. Recordeu-vos el que us he dit, els canvis que hi ha d'ubicació del concert infantil, també, és a dir, a la pista de l'amistat, l'exhibició de Turling, que es farà al pavelló parroquial, la retransmissió de les avaneres, la pista de l'amistat. L'exhibició de Twirling es farà una retransmissió per Ràdio Tordera, per tant podeu veure-la i també podreu escoltar aquells que no pugueu venir a les avaneres, les podreu escoltar en directe a través de Ràdio Tordera, que us facilitarà la possibilitat d'escoltar-la des de casa. Em sembla que ja tenim en Carles Llopart, no?
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, Carles, què tal?
1: Què tal? Com va? Tot bé per aquí?
0: Bé, i tu què tal per aquí caminant?
1: Aquí estic jo, des d'un poble, un poblet del País Basc, que es diu Bessaín.
0: Molt bé. Vull dir, què tal? T'està agradant aquest Camino de Santiago?
1: Sí. Justament avui estic, que fa un dia plujós, i estic amb jaqueta, amb el jersei, a punt de ploure.
0: Ostres, que bé. Aquí ha plogut una miqueta aquesta tarda. Res, eh? 10 minuts ha plogut. Ah. I el que passa és que llavors ha aixecat una calor. És a dir, i a més
1: clar.
0: A més, i llavors ha hagut de canviar les avaneres, se'n portaran a la pista de l'amistat, tot el que s'havia de fer aquí fora, doncs, com que hi ha risc de pluja, doncs res, ho hem canviat.
1: Ja passa, la que arriba a la festa major i sol algun dia que sempre plou.
0: Sí, bueno, és això, ha vingut el regidor i és el que passa, no? Menys mal que ja ho tenen tot preparat. Bé, tu has composat arrel de que aquest any l'associació La Nostra Dansa compleix 50 anys, és a dir, de la seva creació. Sí. Has composat una sardana que s'estrenarà aquest dilluns en el concert de Festa Major. I aquesta, suposo que va haver de ser un encàrrec de l'associació, no? I com sorgeix aquesta idea?
1: Doncs jo diria que la idea, i quan me'n va emparir, em va trucar en Marià, que és el president de l'associació, i... Jo penso que he de fer almenys 2 o 3 anys que em van parlar per primera vegada.
0: Jolines, no? Que previsor!
1: Sí. Perquè va ser quan van calcular que aquest any era els 50 anys, llavors hi ha tota una sèrie de coses que havien de fer, com demanar una subvenció a la Diputació, com bueno, fer els preparatius, i que també escriure una sardana és una cosa que porta temps, no es fa d'una setmana per l'altra.
0: No, i tant.
1: M'ho van dir llavors, i llavors ja vam anar perfilant quan va faltar un any, de que es tirava endavant i de que jo començava ja a preparar doncs, el tema.
0: Bé, llavors vull dir, tu, jo ara te volia preguntar, t'ha costat molt? És a dir, un any com a mínim?
1: Sí, jo, perquè jo tinc diferents versions del document, de que a vegades, per exemple, doncs, provo coses amb la copla, que és amb la formació de les sardanes, dels 11 instruments de les sardanes, i tinc versions des de fa un any, des de l'agost del 2025, i tinc doncs, diverses actualitzacions que he anat fent doncs, a la tardor en vaig fer algunes, de cares a l'hivern vaig fer la primera versió acabada i últimament, durant els últims mesos, he tornat a fer més petits canvis que quan hi ha cobles que, perquè tinc amistats o perquè hi vaig a tocar, em poden tocar la sardana, jo sento coses que potser sonarien millor o m'agraden més d'una manera diferent i al final he anat fent canvis fins fa poquet i ara ja sí que ja la tenim acabada i assajada, diguéssim.
0: I què voldries destacar tu d'aquesta sardana?
1: Doncs és una sardana que primer que em van dir que seria una sardana de celebració, perquè alguna cosa és una cosa a celebrar, no? Que la nostra dansa faci 50 anys. Llavors la premissa que se'm va donar era que fos festiva, balladora, per la gent que vol ballar, o sigui una sardana que quan la tens et tinguin ganes de ballar d'alguna manera. Llavors, amb això, jo vaig començar a imaginar melodies que creia que podien funcionar i tot plegat. Llavors, hi ha melodies que són per la fila de davant, que són els instruments de vent fusta, i algunes que són per la fila de darrere. Més enllà d'això, també hi ha acompanyaments, com l'acompanyament és com quan vols donar el color o quan vols explicar alguna cosa, potser d'una manera diferent. I he aprofitat per exemple, amb l'acompanyament, doncs, fer algun element que sigui típic de Tordera. Per exemple, al principi de la sardana hi ha un solo de flabiol, que seria com l'instrument de la copla, el que seria més semblant a un ocell.
0: Que seria molt bé, no? Que xulo, no?
1: Sí, Llavors, a la part de, per exemple, de final dels curs, també hi ha una part a la fila del darrere que és com si fossin onades petites o com si fos un embrull, com si fos el riu.
0: Ah, molt xulo. Mira, jo precisament t'anava a dir què és el que t'ha inspirat, no? És a dir, clar, has agafat elements del poble, no?
1: Sí, sí, sí, està la intenció. I de vegades, vull dir, la música, òbviament, és subjectiva i són coses que, si no te les diuen, potser ni penses. Però a mi em serveixen per prendre leccions de compositives, diguéssim.
0: Aquesta sardana, quina durada té?
1: Té una durada, bàsicament, és com una sardana normal. Fa els curts i els llargs. I els curts tiren 35 compassos i els llargs tiren 80, si ara no ho recordo malament, 81 o 83. Tira imparell tant els curts i els llargs com és la normalitat en una sardana. L'únic que un cop la toquin, doncs poden tocar un curt, un llarg, o dos curts, o dos llargs, o fer el que és típic, que és o bé una sardana de 7 tirades o de 10 tirades.
0: Molt bé. I en realitat, quant temps? En realitat, totes aquestes tirades, quant temps dura?
1: Si fan una sardana de set tirades, del normal, el mínim que es balla a la plaça, dura, jo diria, entre 6 i 8 minuts.
0: Entre 6 i 8 minuts, que seria més o més el normal.
1: Sí, exacte.
0: Seria més o més. Jo anava a dir-te igual fins a 9, però no, de 6 a 8 minuts. Bé, i tu li has posat un títol a aquesta sardana?
1: Sí, no? És un títol que va consensuat entre l'associació i jo. I es diu 50 anys, fil de temps. Que és un títol 50 anys, fil de temps.
0: Ah, molt bé.
1: Els 50 anys fa referència a la fita, no?, d'aquesta edat que compleix l'associació. I el fil de temps és, el que vol dir és com el fil de temps que s'allarga des de les generacions que van començar a portar aquesta associació fins a les noves generacions que agafen el relleu i que continua. O sigui, és una cosa que s'allarga amb el temps i que va cap al futur.
0: Bé, doncs, no sé, penso que... No sé si es vols explicar alguna cosa més, perquè nosaltres teníem moltes ganes de saber, vull dir, què és el que escoltaríem aquest dilluns. És a dir, i bueno, ja estarem preparats per anar a escoltar-la, vull dir, amb la
1: sí,
0: copla...
1: Sí.
0: Vull
1: dir, exacte.
0: Bé,
1: és la copla es diu Nova Blanes.
0: Nova Blanes. Tu hi seràs, per aquí, o no?
1: Sí, jo aprofitaré per ser-hi per explicar quatre coses, quatre pintallades de l'obra.
0: Ah, molt bé, perquè sempre va molt bé. És això que ens expliqueu els músics, el per què. Bueno, totes aquestes coses que tu ens has dit del flabiol, de l'ocell i tot això, vull dir, encara ho escoltes amb molta més atenció i dius, ai, mira, doncs sí, això vol dir clar, això que està dient ell. No? És a dir, que això sempre s'agraeix moltíssim. Bé, Carles, no sé si vols explicar-nos alguna cosa més, vull dir...
1: Res, jo estic aquí, però ja sé que la festa major d'Ordre ja comença i a la que arribi jo ja estarà encetada. Bueno. Aprofito per dir que també convido als oients a anar al pregó d'aquest any, que serà càrrec de la nostra dansa i que també serà molt interessant i amb alguna sorpresa.
0: Ah, mira, lo de la sorpresa m'ha agradat.
1: No dic res, si dic tot.
0: Bueno, sí, sí, com a mínim ens has vingut ganes de... Bueno, normalment el pregó a la plaça sempre s'omple, no? I suposo que aquest any, vull dir, és que 50 anys no són... Bueno, no seria en castellà, no és poco de pavo, no? 50 anys
1: exacte,
0: són molts anys, no?
1: Exacte,
0: hi ha hagut molta gent aquí treballant
1: i
0: que ha anat continuant, ha fet aquest fil, no? Que ha anat continuant el fil, aquest fil que es fa i es desfà amb aquesta pel·lícula... Aquesta no es desfà, no? Aquesta pel·lícula que està de moda ara, no? Bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí, vull dir, i per haver-nos explicat una mica més d'aquesta sardana que podrem escoltar dilluns, i estarem atents de la sorpresa... La sorpresa que ens tens preparat, que ens teniu preparats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, Carles. Bon camí.
1: Merci, bona tornada.
0: Vale, adéu.
1: Adéu.
0: I ara ens n'anem a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. una carnisseria de les de sempre amb productes naturals, ecològics i de proximitat i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns

0: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera, Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla de nove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kids i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i al telèfon 633 05 0016.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Bé, abans us hem anunciat Sapori de Sale, en realitat no l'hem posada perquè ens hem... us he dit que anava aquell moment, però hem escoltat a la Rafaela Carrà amb una cançó que en realitat ens toca molt de prop avui, que és la de Fiesta, no? Perquè estem de festa. Però ara sí que escoltarem aquesta cançó que us he dit, que parlaven també del mar i de que ha pujat la temperatura del mar, que això no està anant gens bé, no? Amb aquestes temperatures tan altes. I també us torno a recordar que podeu veure a través de Ràdio Tudera i a la retransmissió de l'exhibició de Twirling a les 20:30 des de el pavelló parroquial i a les 22:30 des de les Havaneres amb el grup Peix Fregit, perdó. I després podrem a la mitja part hi haurà el tradicional rom cremat, però tot això ho podreu veure i podreu seguir a través de Ràdio Tordera. I ara escoltem aquesta cançó italiana, Sapori di Sale.

Bé, abans us he anunciat dient-vos que hi hauria l'exhibició de Turling, també la podríem la faríem, la retransmetrem a través de Ràdio Tordera, però no és així, m'acaben de comunicar que no, per tant, no, el que sí que retransmetrem serem les habaneres amb el grup Peix Fregit, amb el tradicional a la mitja part el ron cremat i la presentació dels candidats i candidates al pollatge tordarenc. Bé, demà és divendres, tenim el concurs de castells de sorres, el taller de castells que hem dit abans, el cercatasques, que ja, sí, els que hàgiu tingut ganes de participar ja haureu tret el vostre etiquet, les barraques, el vespre, el Parc Prudenci Bertrana. El dissabte tenim un torneig, una passejada de motos clàssiques, la baixada de carretons, que a més el regidor ens ha explicat que era una de les activitats que s'havia inclòs senzillament perquè la gent ho ha demanat, que hi ha diferents categories, que hi ha el Pilar, que hem dit abans, que hem parlat amb en Jan Serra, el president de la Colla Castellera, de l'Almaresme. També el dissabte al vespre continuem amb les barraques. El diumenge tenim el torneig de bitlles. També tenim el Cercavila, a càrrec del pobillatge tordanenc, la Colla de Geganters i Gallers, l'elecció de la pobilla, el pregó de festes, que com ja sabeu, serà a través de la nostra dansa, que a més tindrem una sorpresa, que això ens ho ha avançat en Carles Jopart, el correfoc amb la colla de diables, també una altra vegada les barraques, i el dilluns, el dia de Sant Bartomeu, pues, com sempre, la carrera del cos, l'ofici solemne, el tradicional festival de patinatge artístic, i ja dilluns ja tindrem a la pista un concert amb l'orquestra La Nova de Blanes, i al passeig fluvial tindrem els focs artificials amb la pirotècnia valenciana, el dimarts 25 a la pista, el concert amb l'orquestra salvatana, l'audició de sardanes de la cluenda la 49a edició del curset de sardanes, el ball de nit, el ball de fanalet, que és una altra cosa nova d'enguany, és a dir, el ball del fanalet, aquell que s'ha d'encendre, que és molt xulo, a més, i el dimecres, com sempre, per acabar aquesta festa major, el sopar popular, que segurament que ja haureu tret els tiquets per poder participar-hi. Bé, des d'aquí anem acabant avui amb aquest programa que hem dedicat bàsicament a la festa major, i que des d'aquí volem pues, agrair-vos i desitjar-vos una molt bona festa major, que us ho passeu molt i molt bé, que participeu en totes les coses que es vinguin de gust. Ja sabeu que podeu triar i remenar, teniu el llibret en el que podeu consultar totes aquestes coses que es fan durant aquests dies, i a més recordeu que hi ha una plana en la que ens diu que hem de fer una sèrie de bones pràctiques per poder gaudir de les barraques. Per tant, llegiu atentament aquestes bones pràctiques, diu què és el que s'ha de saber per gaudir d'unes barraques divertides, cíviques i segures. I res més, doncs desitjar-vos molt bona festa major des d'aquí, i a més escoltem una cançó que em sembla que tocava, que és una cançó d'en Serrat, que parla de la fiesta, no, parla de la fiesta del dia de Sant Joan, però és igual, perquè al cap i a la fi és una festa, que també em posen banderoles al carrer, totes aquestes coses, i escoltem per acabar aquest programa aquesta cançó. I com sempre us espero el proper dijous a l'ombra dels tilers, aquí a Ràdio Tordera, per parlar-vos, com sempre, de coses de tipus cultural que, a més, passen en el nostre poble i que ens omplen d'alegria i de diversió. I, com sempre, agrair també a en Pons a la seva col·laboració aquesta tarda, perquè hem tingut moltes trucades, molta gent aquí en el programa, i hem hagut de fer, pues, estar molt atents a que tot marxés perfectament. Doncs, bona festa major. I fins dijous vinent. Adeu i escoltem en Serrat.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció,

en algun racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis.

apartat ens instruïa al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar

més volgut dels infants. Ara de gran compre tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents com un record d'infantet.

0: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
1: I ai, quin mal,
0: diu l'Armengol.
1: Aquest ull de poll...

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius d'avui, dilluns 24 d'agost de 2026. Avui, dia de Sant Bartomeu. Per tant, glòria a Sant Bartomeu a tots vosaltres. La Nova Blanes actuarà la Diada de Sant Bartomeu amb concert i ball de nit. La Pista de l'Amistat acollirà la música de l'orquestra aquest dilluns. La Diada Central la centrarà amb aquesta orquestra, la Nova de Blanes, que serà l'encarregada d'amenitzar tant la tarda com la nit a Sant Bartomeu amb dues cites destacades a la programació. La primera trobada serà a les 7 de la tarda a la Pista de l'Amistat, on la formació oferirà el tradicional concert de festa major. La celebració continuarà la nit, a partir d'un quart d'11 al Passeig Fluvial, on la Nova de Blanes tornarà a pujar a l'escenari per posar el ritme del ball de nit i tancar la jornada festiva. Ràdio Tordera oferirà un servei de retransmissió per a la gent que no pugui assistir a través de la 107.1 FM i el seu canal de YouTube.

0: Demà torna el camí ral al ja consolidat tobogan aquàtic. La proposta refrescant arrencarà a 10:45 i incorpora enguany una cua inclusiva. Aquesta activitat que convertirà la via, transformar-la en una nova gran atracció, amb la instal·lació del tobogan aquàtic, una de les propostes familiars més populars de la programació. L'activitat es va estrenar l'any 2022 com una de les grans novetats del programa de festes i s'ha acabat convertint en una tradició consolidada per a infants i joves. Enguany, com a millora, l'organització ha habilitat una cua inclusiva per garantir un accés més fluid i adaptat a tothom. Pirotècnia Valenciana il·luminarà el tancament de la Festa Major de Tordera. Els guanyadors del concurs internacional de focs artificials de la Costa Brava 2025 oferiran un espectacle al Passeig Fluvial. Serà a 10:45 de la nit i el Passeig Fluvial, com comentem, serà l'escenari del gran castell de focs artificials, un dels espectacles més esperats per als veïns i visitants de tota la Festa Major. L'exhibició d'enguany anirà a càrrec d'aquesta prestigiosa companyia de Pirotècnia Valenciana reconeguda amb aquest concurs de la Costa Brava. La firma promet un show de llum, color i potència per posar punt i final a les celebracions d'aquest any a la vora de la Tordera. I seguim amb una altra notícia. Carles Llopart estrena la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa a la Pista de l'Amistat. La Diada Central de Sant Bartomeu tindrà enguany un valor afegit per al patrimoni musical de Tordera. A les 7 de la tarda, a la Pista de l'Amistat acollirà l'estrena de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa, una composició inèdita composta pel tordarenc Carles Llopart. El procés de creació d'aquesta obra s'ha cuinat amb temps i amb una planificació detallada. Llopart explica que la iniciativa es va gestar ara fa 2 o 3 anys. La premissa recomanada per l'ocasió era molt clara: crear un tema plenament festiu i dinàmic, ja que, segons l'entitat, és una fita històrica que cal celebrar. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui dilluns, dia de Sant Bartomeu, tindrem unes temperatures una mica diferents a les de la darrera setmana. Tindrem unes temperatures mínimes de 21 graus i màximes de 30. Això sí, podria haver-hi previsió de pluges en algun moment, amb el 50% d'aquesta previsió. Les pluges, però, que arribaran cap a la tarda vespre. Per tant, al matí el tindrem ennuvolat i amb una mica de sol.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Bona tarda. Preparats ara per començar la conferència del Cercle d'Història d'aquí Tordera? Com cada any, com cada estiu, ens porten una conferència, ens porten un tema interessant per tractar, per conèixer més el poble, per conèixer aspectes que, del poble que abans vivia d'altra manera. I aquest any, doncs, també ens emporten un de ben interessant. Per això tenim avui Joan Carles Barrera. Bona tarda, Joan.
3: Hola,
2: Carles.
3: Bona tarda.
2: El president del Cercle d'Història d'aquí Tordera i encarregat aquest any també de fer la conferència.
3: Correcte, estem a època de Festa Major, estem a època de balls i la conferència d'avui, doncs, va sobre això.
2: Sobre aquest tema. Com es titula?
3: Balls d'abans, perquè m'he centrat en els balls que hi havia abans de la Guerra Civil.
2: Abans de la Guerra Civil i a partir... I els més antics que...
3: Els més antics els tinc de l'edat mitjana, vale? Que seria, doncs, el Ball del Morratxes, que, bueno, aquí es va ballar el 1700, però està documentat que a l'edat mitjana ja es ballava.
2: O sigui que des de molt enrere hi ha tipus de balls que es feien... Aquí a Tordera?
3: Sí, aquí a Tordera tenim... El més antic que tinc jo és del 1746.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I, com deies, fins a la Guerra Civil.
3: Fins a la Guerra Civil. Tot hi ha molta cosa dels anys 20, sobretot.
2: De fet, a les festes, pel que estàs explicant, sempre hi ha hagut, a les celebracions i festes, balls, no?
3: Sempre hi ha hagut balls. I, sí. I bueno, balls molt diversos, molt més, crec, dels que es fan ara.
2: I ha estat difícil fer aquesta recerca?
3: Doncs sí, ha costat. De fet, porto ja un any que va ser una... Els de la nostra dansa, la Pilar i el Marià, em van encomanar aquesta tasca, porto temps, i just avui encara estava trobant coses. O sigui que vas buscant, vas trobant.
2: Clar, potser és un tema que és arrel de la nostra dansa, però que si no és no massa habitual buscar balls, no?
3: No, però hi ha... vas trobant alguna cosa, eh?
2: I la conferència com s'estructurarà? Hi haurà música, hi haurà explicacions?
3: Serà un mix de música, jo no ballaré,

0: Les primeres pel·lícules de blanc i negre, doncs ens arriba el jazz aquí i arriba molt d'hora, perquè he trobat el 1916 ja es ballava doncs el Charleston, jazz.
1: Sí. Bé, doncs res, d'aquí un moment ja posarem al corrent de tot això, escoltarem les músiques, sabrem com ballava la gent, quin tipus d'orquestra hi havia també, no?
0: Sí,
1: o
0: sí.
1: O acordions, o...
0: Sí, hi havia, doncs, molta sardana, amb la copla, doncs, la principal d'aquí de Tordera, que primer era la Modesta Harmònica, però també tenim, doncs, instruments que ara ja no s'utilitzen tant,
1: Com, per exemple?
0: Com el sac de la gaita, que en diuen, el sac de gemecs.
1: Vale. Sí. Molt bé, doncs res, ja ho deixem aquí perquè ara, com veiem, ja s'està omplint tota la sala de públic per escoltar aquesta conferència i segurament és hora ja de posar-se en marxa.
0: Molt bé.
1: Estarem atents a tota aquesta informació.
0: Espero que us agradi i que la disfruteu.
1: Gràcies. Bé, doncs, com dèiem, ara ja veiem que ja està plena la sala, que d'aquí un moment començarà, com deia en Joan Carles, i com també ha explicat, és amb la nostra dansa que va sortir aquesta idea, perquè és el seu 50è aniversari, i és aquesta idea de fer una mica de repassada històrica de tot el que són les músiques i els balls antics, si també ja existia la sardana o no encara, com es ballava, on es ballava, les festes, com es feien, quin tipus de ball, i tot això és el que ara ens explicarà en Joan Carles. Hi ha també tots els membres de la nostra dansa aquí, perquè aquest acte entra dintre la celebració d'aquest 50è aniversari, i també són aquí, i esperem que també el seu president, en Marià, ens dirigeixi unes paraules de per què s'ha triat aquest tema, perquè van suggerir en el Cercle d'Història que parlessin, si podia ser, i com realment van acceptar, del tema dels balls i de les músiques, una perspectiva històrica, enllaçant la música amb la història i commemorant aquest 50è aniversari de la nostra dansa. Bé, doncs esperem que d'aquí un moment ja comenci. Vigila amb el cable.
2: Què anava a dir? Aquest dia
3: Una mica assentada.
1: Ja gairebé és l'hora, ja gairebé són 6:45. Tot està preparat i suposo que d'aquí un momentet ja començarà el president de l'Esplai, en Jordi Català, fent la presentació. Seguirà després també Maria Vila i

0: de la nostra dansa fent un parlament, i aquí, a continuació, en Joan Carles sí que ja ens portarà tota aquesta recerca que ha fet, tot aquest treball dels balls d'abans, de com es ballava, on es ballava, quin tipus de festa es feia. I segons ens ha avançat, la gran varietat de balls que hi havia, no com ara que és més limitat, sinó els tipus de passos, es havia d'haver assajat molt, de conèixer molt bé totes les danses, els passos que es feien, i d'aquí un moment ens ho aniran explicant. Bé, ara sí, que ja comencem. Tenim el president de l'Esplai, en Jordi Català, aquí preparat.
1: Bé, encara està entrant gent, però és l'hora i procurem ser puntuals normalment, tot i que farem un minut o dos de cortesia, que se'n diu. Però, bueno, abans que res, benvinguts a tots. Senyora alcaldessa, benvinguda, faltaria més. Regidors, regidores, companys, bueno, com és tradicional, aquí està el Cercle d'Història, com sempre, cada festa major, des de fa quants anys, Joan Carles?
2: 25 anys. És que encara no m'has
3: al·lucinat. Ara.
1: 25 anys.
3: 25 anys farem l'any vinent. O sigui,
1: ara ja s'està fent el xulo. I jo et diré que nosaltres en farem 50.
3: Bueno,
1: el doble, vale? Sí, encara que queden 25 per atrapar-nos.
3: Bueno, doncs anirem al darrere.
1: Ho celebrarem també,
3: segur. Igual que sí, oi tant.
1: Molt bé, doncs, no, és seriós, això del 50 no és broma.
3: I tant.
1: No t'ho dic per acollonir-te ni res, és... Bueno, doncs això, que com cada any, per la festa major sempre, si s'omple aquesta sala, que normalment sempre s'omple, és que hi ha el Cercle d'Història per explicar-nos alguna cosa. En aquesta ocasió, bueno, els balls d'abans, que per molts dels que estem aquí, l'abans no és tan lluny, que és l'any, el segle passat, vull dir, que parlem dels 60...
3: 70... anem una mica més enrere, perquè els balls que he intentat trobar, tot i que hi ha alguna cosa més moderna, és de la Guerra Civil en enrere. En enrere vull dir fins a l'edat mitjana.
1: Jo ja no. Anava amb pantalons curts, no me'n recordo de res, vale? Vinga, us deixo amb el Joan Carles i que us ho passeu molt bé.
3: Però el Marià...
1: Ja. Perdoneu, que hi ha el president aquí de la nostra dansa. Puja, que tu ja els has complint els 50.
4: Aquest any, sí.
1: Ja està aquí també. Tothom fa el treu pit aquí. Vinga, tu mateix.
4: Bona tarda a tothom. Fa molt de goig veure una sala tan plena. Bé, doncs, ara fa aproximadament un any i mig, quasi, vam començar a pensar en quina programació podríem fer aquest any 2026 del 50è aniversari de la nostra dansa. Llavors, vam pensar que una de les línies, un dels àmbits, podia ser un cicle de conferències. I avui és la tercera. En vam tenir una a l'abril, que parlava d'en Joaquim Serra com a emblemàtic compositor. En vam tenir una al mes de maig amb un lutier de Mataró, dels tres que queden a Catalunya. Vull dir, és un ofici que va a menys. En tot cas, va ser un plaer poder sentir de primera mà el testimoni d'una persona que s'hi havia dedicat tota la vida. I abans de parlar de la d'avui, Doncs deixem-me que digui també que el finals de setembre, el 30 de setembre, tenim la quarta i última que farem, que ens parlaran dels 150 anys, amb motiu del 150è aniversari del naixement d'en Pau Casals, doncs ens parlaran d'en Pau Casals com a compositor. Llavors, parlant amb en Joan Carles, com a president i com a persona del Cercle d'Història, vam veure o vam estudiar quin tema podíem contemplar, vull dir, com a tema per la xerrada d'avui. I ho vam organitzar d'alguna manera que, com que ells ja fan habitualment 25 anys la xerrada de Festa Major, la conferència de Festa Major, aquest any relacionat amb la dansa i amb el folklore i amb la sardana d'alguna manera, doncs podíem parlar de les danses. Per tant, com ja ha anunciat en Jordi Català, avui en Joan Carles ens parlarà com eren els balls de principis del segle XX a Tordera, com es ballava, quina música hi havia i si han canviat les formes amb el temps. En tot cas, esperem gaudir d'aquesta conferència. Gràcies doblement a en Joan Carles perquè gentilment ens ofereix aquesta conferència i ha dedicat molta estona a preparar-ho. Gràcies i endavant.
3: Molt bé. No cal, que tinc el meu. Ja. Bueno, tot va ser un encàrrec de la Pilar i en Marià, que van dir-me doncs, que fes doncs, aquesta xerrada, i ara hi fa ja gairebé un any, i m'hi vaig posar, però bueno, fins avui aquest matí encara estava trobant coses. Va costar una mica començar, però a la mesura que vas arrencant, segur que si m'hi poso, encara avui m'han dit que encara hi havia una altra cosa per posar-hi que no la sabia. I bueno, doncs molt agraïts que estigueu aquí, vale? És temps de festa, és temps de ball, doncs endavant doncs, amb els balls d'abans. Les funcions del ball, perquè hem de dir que és diferent el ball de la dansa. El ball és una cosa doncs, més doncs, de la gent doncs, de poder estar doncs, forma lúdica, de relació, etc, mentre que la dansa és una cosa com més, més de teatre o més encapçada doncs, amb una forma més rígida. Però els balls van lligats a la música, serveixen per transmetre emocions, també com a diversió i exercici, tenen finalitats culturals, tradicionals i religioses, i també medicinals, com ara ho veureu. De tipus de balls n'hi ha molts. Tenim el ball pla, que serveix per entrar a la plaça en parelles, el ball rodó, que es fa en cercle, semicercle o en línia corba, el ball de garlanda, corrent espiral o serpentejant, el ball de rams, en el que els balladors regalen rams a les balladores, el ball de la toia. La toia era un petit regal que li donaven doncs, a les noies i sempre començaven el primer ball, el ball de potros, que servia doncs, per aprendre a ballar els homes, el ball d'embalat, que se'n diu així perquè primer doncs, es ballava sota d'una vela, el ball de ganxos, que servien per buscar parella, el ball continu, sense descans, i que es havia fet doncs, a la Guerra Civil, el ball del fanalet, que encara doncs, es fa aquí a Tordera, doncs, ballant doncs, amb un petit fanalet de paper fins que s'encén, el ball del puro, en el que el ballador doncs, anava a buscar la balladora a casa seva i en el pare li oferia un puro, el ball de l'escombra, que doncs, encara tothom sap com es balla, no? Que balla una persona amb l'escombra fins que troba parella. També tenim el ball del porró, que doncs, es ballava amb un porró sobre el cap, demostrant doncs, habilitat. El ball robat, en què el ballador podia robar la balladora. Tenim balls esportius i de competició. El ball del micaco, que és un ball doncs, que es balla doncs, a Badalona amb un nespre entre el cap i cap de la parella, fins que rellisca. El ball de gitanes i el ball dels morratxes. Tenim com a balls, que he parlat abans que tenen doncs, finalitat medicinal, tenim per exemple la tarantela. Era un ball doncs, que es balla doncs, a la zona de Sicília i a la zona de Nàpols cap avall, i que es balla aquest ball quan algú li picava una taràntula. Es pensava que sota els efectes del ball doncs, el verí no tenia efecte.

La tarantel·la, que l'heu sentit una mica, potser algú la recorda, surt a la música del Padrino, doncs, que uns dels mafiosos doncs, ballen aquest ball en una festa, vale? La tarantel·la. Però també hi ha balls que estan lligats a malalties, vale? Balls doncs, una mica doncs, demoníacs o d'argotisme. Resulta doncs, que a l'edat mitjana es van produir atacs de ball en què la gent ballava desforadament fins que li agafava un atac de cor. De fet, no, hi ha diverses èpoques en què s'ha produït això, sobretot al centre d'Europa. Molts pensen que doncs, va lligat doncs, a la falta de menjar i l'edat mitjana, però hi ha alguns que pensen que era doncs, degut a la civada que estava contaminada amb el fong doncs, del banyul del sègol que doncs, conté LSD i sota aquests efectes doncs, la gent doncs, es posava a ballar sense d'allò. Però heu de pensar que inclús com la paraula ball doncs, tenim la paraula corea que és en grec i hi ha dues malalties, la corea de Huntington i la corea del Monnier que tenen referència al ball, ¿vale? Però al ball com a malaltia, ¿vale? La corea de Huntington que és genètica i hereditària i l'altra corea que és deguda a una infecció que segur que molts de vosaltres l'heu patit però que afecta el sistema nerviós, que és una faringitis però que llavors passa al cervell i afecta i produeix unes convulsions. Però anem a centrar-nos en Tordera, no anem tan lluny, vale? I anem a veure, doncs, per exemple, els balls que es feien a les masies. A Sant Daniel, quan era la festa, i a moltes masies doncs, es feien balls els caps de setmana, i inclús hi havia un personatge que se'n deia el Vistaire, que anava de masia en masia, i anava intentant col·locar les parelles, o sigui, anava veient aviam qui podia ballar amb qui, vale? Perquè bueno, era important dins de la masia doncs, a veure quines parelles es formaven per cara doncs, als hereus i a les pubilles, etc, etc. De fet, hi ha un refrany que diu que pels aplecs i per les fires es compten els hereus i les pubilles. També es feia un ball, que ara després el veureu, que era el ball del Tio Fresco, un ball molt curiós, que ara us explicaré. Per ballar els balls s'utilitzaven doncs, instruments doncs, com el flabiol, la coixinera, que és com una gaita, vale? Un sac de gemecs, el tamborí, el manubri. Tenim doncs, documentat de l'arxiu municipal que entre l'any 1908 i el 1915 a Cangai es llogava i organitzaven balls els dies festius perquè havien comprat una pianola, vale? Uns tipus de piano doncs, que hi havia unes cançons i que l'utilitzaven per ballar. Vale? També dins d'aquests balls setmanals, els diumenges, tenim doncs, que eren animats per el nan del Flabiol, de Can Valls de Baix, o en Pau de sa Coixinera, de la plaça de Mollet de sa Massaneda de Blanes. Aquests tipus de balls s'organitzaven els diumenges en cases veïnals, com a Masporters, Can Gallina, Can Ferrerí, i es anaven tornant, no sempre ho feia la mateixa masia, es anaven tornant aquest tipus de balls. El que us he dit del ball del Tio Fresco, segur que us sonarà ara quan es posi la música, perquè l'haureu sentit. Però com a curiositat, era un ball que es ballava en cercle, el ballaven els homes i portaven una toia, un nino de paper, a darrere, en què doncs, els balladors intentaven encendre la toia de l'altre. Vale? Era un ball que avui en dia estaria prohibit, i més doncs, amb el tema d'incendis doncs, i tal. Eh? Però imagineu-vos doncs, que era un ball doncs, bueno, que es feia en aquella època. Vale? El ball del Tio Fresco. Respecte als llocs on es podia ballar, bueno, doncs es ballava als casinos, als centres, als liceus, als ateneus populars, als embalats, que us dic que el nom ve de vela, però també a les eres de batre de les masies, a les places, als cafès i a les societats de socors mutus. Una de les coses que es ballava llavors eren les corrandes, vale? Que les corrandes era un petit ball doncs, una mica doncs, amb ironia o tal, que es feia doncs, o bé al principi o al final dels balls doncs, que es tocaven a la plaça. Us n'he posat una de corranda, que no sé si et sonarà o no, veig que no es carrega, que era de l'Isaac Albéniz, vale? Dins del tema doncs, que té ell d'Espanya, que ha fet de diferents llocs, doncs a la part de Catalunya el que li fa és una corranda, vale? Que veig que no es carrega, però bueno, no passa res.
Dins d'això que us he dit de corrandes, vaig trobar dos programes de festes de ja fa molts anys que m'agradaria llegir-vos perquè fan referència al ball i les maneres com es ballava abans i la importància que se li donava al ball. Vale? Diu, quan veig tantes cares maques voltant dins de l'embalat, el cor seguint a la vista, amb elles se m'hi va. No lluen tant les bombetes que l'embalat han encès com els ulls d'algunes nenes quan miren el seu promès. És ben cert que la sardana és un ball de germanor, més també en una cadena on es lliga més d'un cor. Fent parella de bracet, cada festa ens porta un any. Les festes fugen i tornen, però els anys van quedant. I una altra, doncs, també vaig trobar una altra poesia molt maca que ens fa referència als balls, que és aquesta que diu això. Salut, salut, o vell tordera, niu de les més grans il·lusions. Llença el cor la pena fera, fent vibrar l'aire amb tes cançons. Escampa arreu goig i alegria, riu amb els llavis i amb el cor, que els pobles de la rodalia diran, fan festa major. Festa major, paraula santa, el nom sol al col fer saltar, perquè ella ens porta dicha tanta, beneït sigui qui et crea. Aquesta vella diada les nines han esperat, amb ànsia una llarga anyada, i per fi ha arribat. Els hi salta el cor de joia, i no els hi quep en el pit, quina il·lusió cada noia sent per estrenar el vestit. Han treballat dia i nit perquè avui fos acabat, i tot fent-lo en fantasia ja es veuen l'embalat. De fresc, totes pentinadetes, amb els ulls un xic de rimel i els llavis dues cireretes i permanent maricel. I per aguantar els arrissos, una cinta de crespó, com aquests hi són, postissos es desfan a la millor. Visor de seda lavable, el vestit de crep setí, o marroquer veritable, o georget, que també és fi. Una flamanta cotilla per marcar el que no diré, d'aquelles que en una berenilla surt per allà on li ve bé. Sabatetes enciseres, que quan feu el peu pinyó, dues mitges ben senceres, de carn tenen color. I es veuen ja cortejades amb un llapis i un paper, comprometent enriolades de l'últim ball al primer. I es veuen ballar un foxtrot amb una alta aristocràcia, tot mudat, o deu tot, i és aquí on està la gràcia. O es veuen ballar un tango amb un que fins sap dir, pues, perquè sembla a elles, al seu rango, li diuen quin albat que és. Vale? O sigui, fixeu-se quin tipus de poesies que ja ens fan referència al ball i que són de programes de festa de major d'allà fa temps. Bueno, perquè no ho sàpiga, la cotilla era els corsers que es posaven abans i les berenilles doncs, estaven fetes de barbes de balena. Vale? Respecte a on us he dit d'on es ballava, vale? He trobat doncs, que es ballava doncs, a la festa major, lògicament, a l'embalat, al círcul de productors, que era on estava l'antic Cal Ros, que es deia així perquè doncs, el que portava el bar doncs, era Ros, vale? I per això es deia Cal Ros. Vale? Tinguin aquí un programa de ball, com veieu, doncs, que és del 1916, vale? I ja veieu què és això d'un programa de ball. Bueno, doncs, abans, per ballar, doncs, es portaven aquest tipus de papers on ja havien totes les cançons i prèviament la balladora doncs, escollia o signaven, jo ballaré amb aquest ball, aquest altre amb aquest altre, etc. Aquests programes de ball o cartells de ball doncs, estan trets de l'Arxiu Municipal Històric, que fa la seva gran funció i m'han servit doncs, per preparar doncs, aquesta conferència, perquè gràcies a això doncs, tenim els tipus de balls que es feien, vale? Que després en parlaré. Tenim aquí un altre programa d'aquests de ball, vale? de l'agost del 1717, i fixeu-vos, doncs, bueno, els tipus de balls que es feien eren molt variats, vale? de tot tipus. Vale? Aquí en tenim un altre, vale? On també doncs, es parlen d'aquests balls, que ara doncs, us en parlaré una mica, una petita pinzellada de cada un d'aquests balls.
També es ballava en els aplecs i a les festes veïnals, com us he dit, es ballava fins i tot a les eres, com teniu aquí, no? Tot i que aquest és del 1942, diu Audició de Sardanes, on? A l'era de Cal Ros. També es ballava davant dels cafès i en algunes entitats. Vale? Respecte a les classes de ball que hi havia, vale? A part de la sardana, doncs, hi havia molts altres tipus de ball. Vale? I de la sardana també doncs, he trobat tot una sèrie de curiositats com aquestes dues imatges, vale? Tenim la principal de Tordera, una imatge del 1925 on tenim primer dos personatges que no sabem qui són, però després en tenim una altra que és de Santa Coloma de Farners, que es diu Manel Mercader i Corriols. Tenim aquest personatge d'aquí que és el Lluís de Luca i Illa, en Joan Comas, que n'hi deien Juanito Pona, que era contrabaix i representant, l'Emili Comas, vale? I a la part del davant doncs, tenim l'Esteve Xarbau i Boada, en Josep Vicenç i Juli, que n'hi deien l'avi Xauxo, i que després en parlarem, vale? En Joaquim Fàbregas i Ric Castell, en Joan Caimel i Fontrodona, i en Joaquim Ros i en Joaquim Ros i Caimel, que aquests dos eren cunyats del Lluís de Luca. Vale? I tota aquesta principal de Tordera del 1925, de fet es va fundar gràcies a Josep Vicenç i Juli, que després en parlarem, que no és d'aquí de Tordera, sinó que és de l'Escala, i moltes vegades doncs, també acompanyaven, els acompanyava amb ells el reverent Joan Batlle i Joan Batlle i Valls, de Blanes, vale? Perquè a vegades doncs, sortien o anaven a entrenar doncs, o a tocar la música doncs, aquí a la capella de Santa Cecília. Aquí tenim una altra imatge, vale? Aquesta és de l'any 1927, que també és de la principal de Torrera, i tenim doncs, a la part del darrere en Manel Mercader i Corriols, vale? Que trucava el trombó, que sortia allà i que era Santa Coloma. L'Emili Comas, que també era component ja de l'antiga copla, que ara també en parlarem, en Joaquim Nadal i Riera, que li deien el Nyero, que era Fiscorn, que era d'Arbúcies, el Lluís de Luca i Illa, en Joaquim Fàbregas i Ric Castell, i en Joan Comas, que deien Juanito Poma, que també ha sortit a l'altra imatge. I aquí, ben petit, tenim en Bartomeu Forç i Vernell, que era el Flaviol, vale? En Josep Nadal i Riera, que era un planot, que tocava el fiscorn, el germà de Joaquim, el perfecte Guimpera, que aquest era el director, en Joaquim Ros i Caimel, i en Joan Caimel i Fontrodona. Vale? Potser aquí a la sala, estic segur, que si aixequeu la mà hi ha algú que és familiar d'alguns d'aquests. Saps? En tenim un? No hi ha ningú més que sigui familiar d'algú o tingui el cognom d'aquests? Bueno. A mi me sonen molt aquests cognoms d'aquí de Tordera. Vale? De fet, la primera orquestra que hi va haver-hi doncs, aquí a Tordera, o que jo en tinc, segurament n'hi havien hagut abans, vale? Però la primera que jo en tinc constància es deia Modesta Harmònica i es va crear el 1899. I va estar entre el 1899 i el 1906. I després es va convertir en la principal de Tordera, que és la que hem vist aquelles imatges. Vale? Aquí tenim més imatges, vale? De gent doncs, ballant. De fet, aquestes dues imatges són la mateixa que ara us el passarem més gran i estan ballant a la plaça de l'Església, vale? Als anys 20. Vale? Estan ballant sardana, vale? Era un retall d'aquesta imatge d'aquí, vale? On veiem tota l'orquestra, que és la principal de Tordera. Vale? Potser veieu una mica diferent perquè la plaça ha canviat amb el temps, vale? Estem parlant dels anys 20. I molt probablement una de les cançons que ballaven, si sona, doncs seria aquesta, la Santa Espina. Vale?

Bueno, la Santa Espina té música d'Enric Morera i el text és d'Àngel Guimerà i va ser estrenada el 1907, ¿vale? Però la van considerar tan catalanista que en Primo de Rivera la va prohibir el 1924. I va estar prohibida, després també va estar prohibida pel franquisme i bueno, doncs ara és una de les que suposo que es balla més quan balleu sardanes. ¿Vale? Us he dit que us parlaria de Josep Vicenç i Juli, que li deien la Bixauxo. És un compositor de sardanes que va néixer a l'Escala el 1870, però el 1918 es trasllada a Malgrat i va fundar la Principal de Tordera i la Principal de Calella. ¿Vale? Va compondre fins a 500 sardanes. ¿Vale? Si imagineu-vos quina barbaritat de sardanes que va fer. Només se'n conserven 300, perquè i es conserven allà a l'Escala, on té doncs, un arxiu, i tenen allà conservades totes les sardanes que va compondre. Probablement alguna d'elles doncs, estigui relacionada amb Tordera. Jo ho vaig estar buscant i no em vaig trobar, però segur que n'hi ha, perquè ell feia sardanes de tot el que veia. Inclús hi han sardanes que estan dedicades a una pedra que es veu des de l'Escala, ¿vale? Una pedra que se'n diu Pedra Roc del Cargol, que es veu des de la platja, i és molt probable que hi haguessin... Doncs, ell, bueno, acabat la guerra, va tenir que fugir, ¿vale? Però després va tornar i es va tornar, bueno, va tornar i es va tornar a instal·lar a l'Escala amb una caseta de pescadors molt petita, i us he portat, perquè sentiu, una petita

Bona festa, no? Es diu aquesta sardana que va compondre doncs, aquí i que va estar per aquí per Tordera, la Bixaxo, que li deia. Li deien la Bixaxo perquè ell tenia una barberia i que es deia Can Xaxo. Vale? I per això... I es va anar fent gran i tocava la guitarra, en qualsevol que s'acostava amb ell es posava a cantar... Vull dir, 500 sardanes no es componen fàcilment. Jo no sé si hi ha algú que n'hagi compost tantes, no ho sé, ho desconec. Vale? Una de les danses que també es ballava a Tordera, perquè s'ha trobat documentada gràcies a un company doncs, del Cercle, ho ha trobat, amb un document d'un memorial del 1746, el Ball d'Almorratxes doncs, es feia a Sant Ponç. Vale? Per qui no ho sàpiga, el Ball d'Almorratxes doncs, es balla amb un recipient que té quatre petites nanses, pot ser de vidre o de fang, i està ple de colònia. Hi ha la llegenda doncs, de que hi va haver-hi doncs, no se sap si era un senyor o era un àrab que li va regalar amb una noia perquè volia d'ella més coses de les que us imagineu. I ella, amb una enfadada, va respondre tirant la terra i trencant-la, vale? Com a símbol de llibertat de que ella no el volia. Vale? Llavors, doncs, tenim doncs, documentat doncs, que hi ha una donació d'una lliura, dos sous i dos diners per pagar els músics i per comprar una morratxa al pubill de Mas Granell. I això doncs, deu ser entre 1738 i 1741 que es va ballar aquest ball a Tordera. Vale? No tenim documentat de que es ballés el Ball de Gitanes, però és molt probable que es fes. Sé que en l'institut d'aquí de la Tordera van promoure, li van buscar informació, inclús ho van fer. És un ball que es balla amb unes cintes i un pal i que les noies porten picarols doncs, als peus. De fet, es balla a molts llocs del Maresme i no ho he trobat, però jo crec que també s'havia ballat aquí. Jo crec, eh? El que sí que ja heu vist en la llarga llista de balls que es feien, doncs un dels balls que es feien és el rigodon. El rigodon doncs, és un ball que doncs, és en grup, vale? I encara continua ballant-se molt a la zona de Sud-amèrica. Per això veieu doncs, aquesta gent ballant el rigodon, vale? I el Charlie Rivel i l'Snoopy per aquí també ballant el rigodon. Un altre ball que també es balla en grups i que llavors es feia aquí a Tordera eren els llancers. Vale? Els llancers també és un ball en grup que té tota una sèrie de pautes ballades que s'han d'anar fent diferents coses. Vale? És un ball doncs, que ve de França, vale? I que es va popularitzar a Anglaterra doncs, a principis del segle XIX i que es ballava aquí a Tordera. Un altre ball doncs, que es ballava molt aquí a Tordera era la polca. Vale? I la polca, vale? Tenim aquí, és un ball que ve de Bohèmia o de Txèquia. Vale? Ja són balls que es ballen amb dos. Vale? Els d'abans eren balls de grup i aquests es balla doncs, més amb dos. Espereu que hi hagi posat una cosa que potser no hi toca, però vaig veure que ballaven molt bé la polca també amb una pel·lícula que es diu Siete novias para siete hermanos. Fan un ball molt semblant a la polca i no toca perquè no és d'aquesta època, però a mi... Fets d'alguns balls tipus country i americans, segurament deriven de la polca. Ara veureu que s'assembla una mica, o almenys jo l'he trobat aquesta semblança. Ballen dues fileres, i bueno... No sé si es veu prou bé, si voleu puc fer més gran. És que puc...

un dels balls doncs, que també es ballava molt a Tordera i que avui en dia encara es continua ballant, doncs és el vals. I tot i que tampoc no és d'aquesta època, perquè és dels anys 50, bueno, us he posat aquí el Disney, ¿vale? Perquè es veu molt bé com ballant el vals.

0: Un altre ball que es ballava molt a Tordera era el xotis, però llavors es deia xotis. I per què es diu així? Doncs fixeu-vos, els que sabeu una mica d'anglès, que això ve d'Escòcia. És un ball que ve d'Escòcia. Tot i que els madrilenyos el tinguin com un ball típic d'allà i exclusiu d'allà, de Madrid, doncs no. El seu origen el trobem a Escòcia. Vale? És un ball doncs, que l'home queda molt quieto i va donant voltes, vale? I us he posat un xotis una mica diferent, que tampoc hi toca, però que a mi m'ha agradat molt, que és la Lina Morgan, vale? Que molts de vosaltres la... Vale? Perquè ens... una petita pinzellada de recordar lo que és un xotis.
1: Porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichín. Pero yo que me administro.
0: Bueno, un altre dels balls que es feia era la mazurca. I la mazurca doncs, ens ve de Polònia. I és un ball doncs, que també es feia molt aquí a Tordera. ¿Vale? El pericó, que encara es continua ballant doncs, a moltes zones de Sud-amèrica, i és un ball doncs, que es balla amb uns mocadors llargs i es va doncs, movent-se la gent amb un diferent ritme. Hi ha una coreografia de ronda, etcètera, etcètera. Doncs això també era un ball que s'havia fet aquí a Tordera, perquè està en la llista aquella que heu vist al principi. Vale? Ara estic fent repàs dels balls que s'havien fet llavors. Vale? I un altre ball doncs, que es ballava i que continua ballant-se és el tango. Però com a curiositat del tango, us he dit que l'origen del tango, que continua sent Argentina, era un ball que es ballava en els prostíbuls, en els bars dels prostíbuls. És un ball molt provocador. Vale? Ara sembla un ball molt elegant, molt maco i tal, vale? Però era un ball doncs, de provocació i que es va començar doncs, a ballar doncs, en els bars de mala mort doncs, d'allà de... d'Argentina i d'altres llocs. Vale? Fet. Tenim aquí, per recordar-nos el que és un tango, vale? També d'una pel·lícula posterior, ja ho sé, vale? No és perquè és que moltes coses no es troben dels anys 20.

És un tango aquest que estem escoltant, que és de Carlos Gardel, i és molt probable que aquest tipus de tango també hagués ballat aquesta mateixa cançó aquí a Tordera, perquè és dels anys 20.

Bueno. Arriben els anys 20 i de fet a l'any 1916 ja ens trobem que aquí a Tordera ens arriben uns balls, segurament arriben doncs, a través de pel·lícules en blanc i negre, que són els balls que deriven del jazz, ¿vale? És un altre tipus de ball molt diferent perquè aquí, seguint el ritme, doncs, les parelles doncs, poden ballar coses molt diverses i de fet ja no mana el noi porta el ball, sinó que pot portar-lo el noi, pot portar-lo la noia, es poden deixar anar de la mà, etcètera, etcètera. Hi ha molts tipus de balls que són derivats doncs, del jazz, ¿vale? Un d'ells doncs, és el foxtrot, que es ballava doncs, aquí a Tordera, tal com hem vist en les fitxes dels carnets de ball que us he ensenyat abans. ¿Vale? També es ballava el one step, un pas, i clar, si es ballava el one step, que també ho posen al mateix carnet, doncs es ballava el two step, un pas o dos passos. ¿Vale? Lògicament, doncs, un dels balls que es ballava era el Charleston.

Us he posat aquí una imatge de la Josephine Baker, que va venir d'Amèrica per triomfar a París, vale? Però després per tota Europa, perquè jo m'agradaria que després que busquem informació sobre ella, perquè té una vida, una biografia molt, molt curiosa, perquè va estar, doncs, a part de ser ballarina, doncs, del Folies Bergère i de París i de tal, doncs va ser espia, va treballar, doncs, a favor dels americans, etcètera, etcètera. Bueno, hi ha tota una vida, bueno, molt curiosa, vale? No, ara no és el moment. Tipus de balls derivat del jazz, doncs en tenim diferents. Us farem una petita mostra. Si carrega. Ara falla una mica l'internet i me deixarà... Bueno. Va. El Black Bottom. Aquest també s'havia ballat aquí, eh? Black Bottom.

el Charleston, que ja n'hem parlat abans, que depèn d'on ho busquis, us ho balla d'una manera o d'una altra, vull dir...

Aviam si puc. El foxtrot? Si us veus això que posa d'aquí de paté, perquè són imatges dels anys 20, no són reproduccions actuals, o sigui, són vídeos que estan fets en aquella època.

El Ximi. Aquest, si voleu, el ballo una mica. A mi és el que millor en surt. No, no és ni de moure els peus. Només has de moure les espatlles. Teniu aquí el Harold Lloyd, que potser algú el reconeix, vale? Un actor còmic d'aquella època, pel·lícules magnífiques, a més, una acròbata bestial, perquè si mireu alguna de les seves pel·lícules, doncs fa unes acrobàcies que avui en dia cap actor ja les faria.

també són imatges de l'època, no de Tordera, per desgràcia, perquè no, no en tenim, però de balls que es feien a llavors. Texas Tommy. Però per mi el més espectacular, que ara el veureu, és el Lindy Hop. No sé si algú sap el que és, però per mi és espectacular. Si abans es ballava això, i ara doncs dieu que si ballen el breakdance, que si no sé què. Com a curiositats, aquests balls es ballaven doncs en una zona de ball de Nova York, i heu vist que molts d'aquests balls doncs són de persones de color. Doncs es ballaven en el Savoy, i en allà estava permès el ballar blancs i negres. O sigui, el ball era una forma d'integració, perquè fora continuava havent-hi racisme, estem parlant dels anys 20. Vale? I era una forma d'integrar-se o de ballar. Ja sé que he deixat l'últim ball per al final, eh? Aviam qui s'atreveix a ballar això. Bueno. I bueno, no sé si us ha agradat, jo espero que sí, vale? Donar l'agraïment doncs a en Joan Torrent, que estan allà, perquè m'ha passat informació sobre els balls que es feien a les Masies, també a l'arxiu històric, que també m'ha facilitat doncs aquests papers, doncs aquests carnets de ball, gràcies als quals doncs he trobat tots aquest tipus de balls. I bueno, i ja està, agraïts a tots vosaltres que hagueu dedicat un temps de festa major a venir aquí.

0: Gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Joan Carles. Gràcies, Jordi, també per acollir-nos novament a l'esplai. Gràcies a la nostra dansa també per buscar una temàtica conjunta en el marc d'aquest 50 aniversari que celebrem de l'entitat La Nostra Dansa, que aviat celebrarem amb l'esplai i que d'aquí 25 anys més celebrarem amb el Cercle d'Història.
1: Si toca.
0: Hi serem perquè hi serem tots. A veure, en Joan Carles ens ha explicat molt bé el que són els balls. Jo no m'imagino ara... O, de fet, a l'embalat sí que se'n ballen uns quants d'aquests. A Barraques no m'imagino aquests últims que hem vist, però tot és possible. Però més enllà de parlar de balls, que això li corresponia a en Joan Carles, a mi hi ha expressions de balls de la llengua catalana que dic, en Joan Carles parla de balls i jo parlo d'expressions, o prefereixo parlar de per què utilitzem, no?, la paraula ball amb l'expressió i amb les frases fetes catalanes. Ballar amb la més lletja, no?, sempre és, a vegades, ballar en situacions més adverses. Ballar la grassa, estar, no?, banyat amb l'abundància, ser ric. La preferida del meu avi, avui que estem a l'esplai, és que m'hi ha fet pensar el concepte de ballar amb les cites catalanes, era hem de ballar el so que toquen, i per tant, vagin com vagin les coses, ens toca ballar. I una que no coneixia, que trobava ara fa un momentet, és som a la festa i hem de ballar. Que deu anar una mica en la línia de que al final hem de ballar el so que toquen. Vagin com vagin les coses, vagin més o menys maldades en els dies que ens acompanyen, estem encetant una festa major que esperem que sigui gaudida per tothom, que esperem que el temps ens acompanyi, que malgrat el que ens passi també el dia a dia, la festa està per compartir-la, per gaudir-la, perquè tots plegats trobem un espai on puguem alliberar-nos una mica del nostre dia a dia. Us asseguro que la festa està feta des de la millor de voluntat perquè la gent s'ho passi bé, perquè en gaudeixi, per part de l'Ajuntament, evidentment, i el burro davant, em sap greu, però sobretot per part de les entitats que ho fan possible. I com que som a la festa i hem de ballar, sabeu que a la festa els balls no hi faltaran, com dèiem, a la pista de l'amistat aquest any es recupera el ball del Fanalet, que ens fa il·lusió de recuperar-lo. També es ballaran el vals, el tango, el foxtrot, el pas doble, que no m'ha semblat sentir-lo. També es ballaran, suposo, balls llatins, que ara estan molt de moda, la bachata, la salsa i alguns més que no sé ni anomenar, i altres que es podran ballar, el rock, per exemple, o el techno, o la música més alternativa també a Barraques. Evidentment, tampoc no hi faltaran les sardanes, que seran molt protagonistes a aquesta festa, commemorant el 50è aniversari. A més, em plau anunciar-vos també que serà la nostra dansa qui faci el pregó el dia 23 des del balcó de l'Ajuntament. I també és l'entitat que ara tot seguit i han acabat d'aquesta xerrada i d'aquesta intervenció us oferirà molt gentilment un aperit per tots els assistents. Moltes gràcies a tothom i que tinguem una bona festa major. Gràcies.

0: Bé, doncs hem fet una bona passejada per a tot tipus de ball, hem conegut moltes maneres de ballar, hem tingut molta informació de com la gent s'ho passava bé i també hem vist que en aquella època, en èpoques antigues, doncs el que sí que calia per ballar és aprendre molts passos i aprendre molts tipus de ball, o sigui que eren molt més pautats, eren balls molt, molt pautats que calia doncs estar entrenat i conèixer molt bé tots aquests balls. Era també una forma de relacionar-se, era una manera de fer societat, de fer colla, de conèixer-se també, com deia en Joan Carles, hi havia també aquesta mena de balls a les masies i fins i tot persones que es dedicaven a veure les possibles balladors que podien formar i les parelles que podien formar. Tot això és molt curiós i tot això es veu que sí que passava aquí a Tordera. I també, a part dels balls de les masies, doncs, com deia, en diferents llocs, sí que també s'organitzaven totes aquestes altres ballades que eren, com explicàvem, balls que, amb uns passos molt determinats, que tot s'havia de fer molt segons com estava previst. O sigui que això que es fa ara de tothom moure's més al seu aire és un altre, un concepte molt diferent de ball. O sigui que ens ha agradat molt aquesta informació que ens ha portat en Joan Carles Barrera i aquesta passejada pel ball, que també és curiós que molts d'ells eren balls que venien d'altres països, d'altres zones d'Europa i que havien arribat aquí. Més endavant van ser balls d'Amèrica que els que van arribar i els que es van fer populars aquí també a Tordera. El que sí que és genuí, el ball que és genuí, el que, ball que des de molt antic es balla, és el sardana. Aquest sí que és català, és el nostre, la nostra dansa, com es diu també l'associació d'aquí Tordera. La sardana sí que és el ball català i també hem vist que hi havia aquestes coples, aquestes orquestes que tocaven sardanes, la principal de Tordera, orquestes amb gent d'aquí Tordera, amb músics locals que feien, doncs, amenitzaven aquestes ballades a la plaça. Bé, tenim ara amb nosaltres en Marià Vilageliu. Bona tarda, Marià.
1: Hola, bona tarda.
0: Molt bona idea aquesta de fer les dues, ajuntar la conferència del Cercle d'Història amb el 50è aniversari de la nostra dansa. Com s'us va acudir?
1: Bé, se l'havia de ser alguna cosa relacionada amb la dansa, amb la sardana. I llavors, anant una mica al fons i lligant-ho amb el Cercle d'Història, doncs vam considerar recuperar tota la informació que hi pogués haver d'aquells balls que es feien a les cases de pagès abans, que hi havia poques opcions de lleure, d'oci, i que la gent doncs s'organitzava per, com han explicat, doncs d'una manera rotativa fer les festes el diumenge a la tarda a les cases de pagès, no? I això és, bueno, entorn d'això aquí va sortir una mica la idea i en Joan Carles ho ha adornat, vull dir, ho ha vestit molt bé i ha donat una pinzellada, diguem-ne, molt genèrica, però vull dir, molt, molt alegre, molt divertida, molt distreta.
0: Sí, sí, esclar, ara no ens en fem massa la idea, però viure a pagès era una mica complicat, llavors era en l'entorn buscar-se la manera de passar-s'ho bé, de fer festa, de ballar.
1: I de conèixer les parelles, perquè és que si no, la gent que vivia allà del camp tenia poques opcions de relació social. Per tant, bueno, també ho han explicat, no?, que era una manera d'obrir expectatives, de conèixer gent, d'intercanviar doncs, opinions i de fer amistats, no?
0: Hem fet una passejada com anys enrere, cap enrere i històrica i altres maneres de moure's i de viure, però sí que hem vist que la sardana hi és des de molt antic.
1: La sardana, fins i tot, potser no tan antiga com alguns dels balls que han explicat, perquè la sardana en realitat és de la segona meitat del segle XVIII, si no recordo malament. Per tant, aquests balls, alguns dels balls que han mencionat, segur que són anteriors.
0: En tot
1: cas, la sardana també és una derivació, és una interpretació de danses de tipus religiós que es feien d'una manera bastant comuna, diguem-ne, a les sortides dels rituals i de les cerimònies religioses, que va anar derivant i llavors es va especificar...
0: És festiu, no?
1: Ah, exacte.
0: Però l'origen seria religiós.
1: Sí, l'origen sembla ser que sí. Bé, doncs això, vull dir, jo crec que hem assolit els objectius que ens havíem plantejat, estan molt bé, estan molt participat, estem molt contents de que la gent ha respost i bé, convidar la gent doncs al pregó en primera instància, que això és aquí mateix.
0: I després el 30... Ja el tenir punt, eh?
1: Exacte. I si els ve de gust, el 30 de setembre, que tenim l'última d'aquest cicle de quatre conferències, que parlaran d'una vessant no gaire coneguda d'en Pau Casals, però que va composar sardanes molt emblemàtiques i precioses i que suposo que ens ho faran conèixer
0: en
1: profunditat.
0: No? Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Molt bé.
0: Per tota aquesta idea, per haver pogut gaudir d'aquesta conferència i bé, esperem escoltar el pregó i seguir també sentint les conferències i el que encara queda d'aquest any de celebracions de la nostra dansa.
1: Exactament, encara queden coses.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, doncs ja ho deixem aquí. Hem estat escoltant aquesta conferència, hem gaudit molt, hem après, no?, altres formes que, de passar-s'ho bé, de ballar, de que la gent es relacionava a través d'aquests passos de ball, i ja nosaltres ho deixem. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta conferència.
2: Hola, doncs sí, avui és un moment, crec que és un bon moment per explicar un conte. Conte escrit per Salvador Romans i que el titularem Una sargantana al nostre jardí.

0: I per explicar la història col·laboren la Pilar Serra com a Moli, l'Arnau Floris com a Guillem, l'Arola Robles com a Laia i la Seni Garcia com a en Ramon, el jardiner, i el narrador, que serà un servidor de vostès, sobre els romans. Doncs direm que a la cantonada més assolellada del jardí, entre les pedres calentes i les fulles de romaní, hi viu la Moli. La Moli no és una veïna qualsevol, és una sargantana de pell brillant i moviments ràpids que sempre saluda amb un petit gest de cap. La Moli es troba en un món on els recursos cada cop són més escassos, però no sap que té els millors aliats del món. El sol de juny comença a escalfar les pedres de la paret del jardí. La Laia i el Guillem seient a terra, gairebé sense respirar.
1: Creus que vindrà avui?
2: Segur que sí. Amb aquesta calor, a la Moli li encanta sortir a prendre el sol.
0: La Laia, assenyalant una esquerda entre les roques, de sobte, un musell petit i en uns ulls brillants va treure el cap. Era ella, la Moli. Va sortir a poc, movent-se amb aquells impulsos tan ràpids com seus.

0: Al final del seu cos encara es veia la cicatriu, la cua era més curta i acabava en una punta nova i tendra. Des d'aquell dia fatídic, el jardiner Ramon, per error, va fer anar les tisores massa prop del roser.
1: Hola, Molly, no tinguis por, que el jardiner avui no hi és.
0: La sargantana es va quedar immòbil escoltant.
2: Molly, m'has d'ajudar. La setmana que ve tinc l'examen de final de mates i estic dels nervis. A tu et surten els comptes de quantes mosques menges al dia?
1: Deixa-la estar, Guillem. La Molly prefereix saber el que hem fet a l'escola. Escolta, Molly, saps que la meva mestra ens ha explicat que les sargantanes sou unes supervivents? Diu que sou com petits dracs de jardí.
0: La Molly va fer un petit moviment de cap com si saludés. Els germans van passar la tarda explicant-li històries. Li van parlar de l'amic que sempre solia oblidar-se de l'entrepà, de les ganes que tenien d'anar a la platja i de com de bé li estava quedant la nova cua. Aquella tarda, el jardiner, el senyor Ramon, es va acostar als germans amb el barret a la mà, bategant una mica i tinguent un xic de vergonya.
3: Escolteu, Laia, Guillem, encara ens sap greu el que va passar amb la sargantana i el roser. He portat una cosa per ella.
0: El senyor Ramon va deixar a terra una pedra plana i de color fosc, gairebé negre, i un petit bol de ceràmica amb aigua fresca.
3: És pissarra. S'escalfa de seguida amb el sol i li anirà de meravella per fer la migdiada. I aquí té aigua neta.
0: Quan el jardiner va marxar, la Molly va pujar a dalt de la pedra calenta. Va fer un sospir, que va sonar com un xiulet suau contra tot pronòstic. Va mirar fixament els nens.
4: Doncs ja era hora.
0: La Laia i el Guillem van fer un salt. S'havien quedat de pedra.
1: Molly, has parlat?
4: I per què no hauria de parlar? Porteu tot l'any explicant-me els vostres exàmens de mates i les peripècies del vostre mestre, aquell que sempre perd les ulleres. Algú us havia de dir que ja n'hi ha prou de patir.
0: La Laia, recuperant el parlar, va riure.
1: Molly, ens has sentit tot aquest temps?
4: Oi tant! Sé que el Guillem està preocupat pels nombres decimals i que tu, Laia, vols ser biòloga. Però escolteu, la cua em torna a créixer, veieu? Sóc més curta, però més ràpida.
2: T'agrada el regal del jardiner?
4: És un bon detall. Digueu-li que li perdono, però que la pròxima vegada s'assequi la suor dels ulls abans de podar els rosers. I ara, Guillem, vols que et digui un truc per l'examen de mates? Compteu els

0: El sol començava a baixar. Tenia el jardí de color taronja. La Molly no es movia de la seva pedra de pissarra, però la seva mirada semblava anar molt més enllà dels murs de la casa.
1: Laia, Guillem, vosaltres veieu el jardí com un lloc de joc, però jo el llegeixo com un llibre que es va quedant sense lletres.
0: Els germans es van acostar, captivats pel to solemne de la sargantana.
2: Què vols dir, Molly?
1: Fa molts estius que visc aquí. Abans, quan sortia el sol, l'aire vibrava amb el brunzit de milers d'ales. Hi havia mosques de colors, saltamartins verds com les maragdes i escarabats que brillaven com el metall. Ara el silenci és més gran cada any. El menjar escasseja.
0: El Guillem va mirar al seu voltant, estranyat.
3: Però si nosaltres collem les flors, Molly.
1: No, és només el jardí, petit Guillem. El món s'ha tornat sorollós i l'aire fa una olor que les flors no reconeixen. Els insectes marxen o no neixen. I jo em pregunto, per què els humans, que sou tan llestos per inventar màquines, esteu oblidant com parlar amb la Terra? Si els insectes s'apaguen, el meu món s'apaga.
0: La sargantana va clavar els seus ulls d'atzavara en els nens.
1: Vosaltres m'expliqueu els vostres estudis, però a l'escola us ensenyen a escoltar el batec de les arrels? Us expliquen per què la pluja arriba tard i la calor crema massa d'hora?
0: La Laia i el Guillem es van mirar, sentint una responsabilitat nova al pit. La Molly no només era la seva amiga, era la guardiana de la memòria del jardí. La Laia i el Guillem es van quedar una estona en silenci, païnt les paraules de la Molly. El jardí ja no semblava només un pati, sinó un petit regne que depenia d'ells.
3: No et preocupis, Molly. Si el menjar escasseja, nosaltres farem que aquest jardí sigui el millor restaurant per a insectes de tota la comarca.
0: La sargantana va inclinar el cap curiosa.
1: I com ho fareu, petits gegants?
2: La meva mestra ens va parlar de la biodiversitat. Primer, demanarem al senyor Ramon que deixi un racó del jardí amb herba alta i flors silvestres sense tallar. Els insectes els encanten els llocs desordenats per viure-hi.
3: I jo construiré un hotel d'insectes. Utilitzaré canyes buides, pinyes de pi i fustes foradades. Serà un lloc segur perquè les abelles solitàries i les marietes s'hi quedin. Si hi ha insectes, Molly, tu tindràs el teu tancat per menjar i el cicle tornarà a començar.
0: La Molly va fer un moviment ràpid amb la llengua com si tastés l'aire d'esperança que s'acabava de crear.
1: Un hotel, eh? Sembla un pla digne d'uns bons amics. Si ho feu, us prometo que us explicaré els secrets que les pedres guarden des de fa mil anys. Aquells que només se saben quan s'aprèn a escoltar el silenci del migdia.
0: Els nens van començar a moure's. El Guillem buscava canyes i la Laia triava el millor racó per les flors. La Molly, des de la seva pedra calenta, va tancar els ulls satisfeta. Sabia que aquell estiu no només li creixeria la cua, sinó que el seu jardí tornaria a vibrar de vida. Just abans que la Laia i el Guillem marxessin a buscar les eines, la Molly va aixecar el cap una darrera vegada i amb un to que barrejava la tendresa amb el misteri, els va dir:
1: Guillem, no pateixis tant per les matemàtiques de l'escola. Recorda que la natura no suma ni resta. Ella es multiplica quan se la cuida. Si saps comptar els batecs del jardí, els números de l'examen et semblaran un joc de nens. I tu, Laia, si vols ser una bona biòloga, no busquis només les respostes als llibres. La ciència més gran comença amb la paciència d'observar com creix una tija o com en cura la cua. El secret no és dominar la natura, sinó formar-ne part.
0: Amb el moviment ràpid, la Molly es va escolar per l'escletxa de la paret, deixant la pedra de pissarra calenta ben buida, però amb aire ple de promeses. Els dos germans es van mirar, van somriure i per primer cop van sentir que aquell estiu seria el més important de les seves vides.
2: Adéu, Molly, fins demà.
0: Tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
3: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
8: o a dentalcompany.es.
7: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
9: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
10: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
9: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
11: Salutacions, sóc Salvador Romans i avui us volem presentar una obra de tints dramàtics i situada a la postguerra. Una obra inspirada, en part, per situacions d'una família propera i encara que hi ha molt de fictici, podríem dir que aquesta situació durant els anys 40 o 60 no era estrany que es pogués donar. De tota manera, hem de dir allò que tota semblança amb la realitat és només això. L'escric pensant en fer un homenatge a aquestes famílies de la postguerra, sobretot a les dones. De ben segur que en algun moment podran comparar quelcom semblant amb algú que poden conèixer. Es titula La cadira buida. I els personatges són els següents. La Maria, 48 anys, mare, treballadora incansable. Pere, 50 anys, el pare, home de poques paraules. Narcís, el germà gran, el fill del Pere i la Maria. Joan, 17 anys, és el mitjà, observador. És el que carrega amb tota la feina de la casa. Joaquim, 12 anys, el petit. I intervé el doctor Rovira, un metge d'aquell temps. Un estraperlista, ja sabeu que aquell temps s'aprofitava a l'època, oi? I el narrador, que és necessari per situar radiofònicament les escenes. I al final hi ha un director d'escola. Bé, per interpretar aquesta obra, direm que la Maria és l'Agnès Balaguer, el Pere, en Ramon Ametller, en Joan, en Lluís Puig, en Joaquim, l'Arnau Garcia, el doctor Rovira, en Joan Madrid, l'estraperlista, en Genís Mas. El director de l'escola és en Jordi Duran, el narrador, Salvador Romans.

0: Pis humil de la postguerra, tarda foscant. L'escena és gairebé monocromàtica. El silenci és pesat. Sobre la taula de fusta hi ha un mocador negre i un got d'aigua. La família acaba d'arribar del cementiri. La mare, la Maria, s'asseu a la cadira de prop de la finestra, encara amb el mantó negre posat. Mira el buit.
1: No li tocava, Pere. A ella no.
2: A ningú li toca, Maria, però la terra no pregunta.
3: Joan, tindrem sopar avui?
4: Menys de gana, Joaquim. Avui no és dia de demanar.
0: En Narcís entra a l'habitació amb una maleta de cartró, lligada amb una corda. La deixa a terra amb un cop sec que fa tots que girin.
5: He parlat amb el fuster. Ja està tot pagat amb el que m'ha donat l'amo per avançat.
1: La maleta! Narcís! Avui? Acabem de deixar la teva germana sota terra i tu ja tens pressa per fugir?
5: No és pressa, mare. És supervivència. Si em quedo, serem cinc boques i cap cèntim. A Itàlia hi ha feina, la reconstrucció, allà els braços encara valen alguna cosa.
2: Itàlia és lluny, fill, i estem sols.
6: Teniu el Joan i el petit. Ells ja tenen edat de doblegar l'esquena al taller. Jo us enviaré el que pugui, cada mes, ho prometo.
7: Marxar és el més fàcil. El que és difícil és quedar-se aquí, a veure com ma mare s'apaga i el pare es mata a fer hores.
5: Et quedes tu al càrrec, Joan. No deixis que la casa caigui. I vigila la mare. Sembla que li hagin robat l'aire.
0: La Maria comença a tossir. Una tos seca, persistent, que sembla tallar el silenci de la postguerra. Es tapa la boca amb un mocador blanc. Quan el retira, el mira amb por, però el plega ràpid perquè ningú el vegi.
1: Aneu a dormir. Demà el sol sortirà igual, encara que no el vulguem veure.
0: I l'endemà, el comiat del Narcís a l'estació de tren, matí fred, el vapor de la màquina de tren omple l'andana barrejant-se amb una boira de primera hora. Hi ha un soroll de ferros, gent carregant amb farcells i un ambient de tristor continguda. En Narcís porta la seva maleta de cartró. En Pere i els germans es mantenen a un pas de distància, deixant espai per la Maria. Ella, aferrada al braç de Narcís, les mans li tremolen visiblement, té els ulls vermells de no haver dormit.
1: No pugis, fill. Encara som a temps. Direm que t'has posat malalt, que no pots anar-te'n tan lluny.
5: Mare, ja ho hem parlat. Si em quedo, acabarem menjant pedres. Itàlia és l'única sortida que tenim per no enfonsar-nos del tot.
1: Se m'ha mort una filla fa dos dies, Narcís. Com vols que t'enviï l'escorxador del món sense saber si et tornaré a veure? Que no teniu cor, els homes!
2: Deixa-la anar, dona. No li facis més difícil. Ja prou li costa d'ell de marxar.
0: La Maria s'abraça desesperadament el seu fill gran, amagant el rostre al seu pit. El seu sanglot se sent per sobre del soroll de l'estació.
1: Promet-me que m'escriuràs. Promet-me que si et trobes malament tornaràs. No em deixis sol amb aquest silenci a casa, fill meu. Aquest silenci em matarà.
0: Li fa un petó i les llàgrimes van lliscant avall. I per no defallir davant dels seus germans...
5: T'escriuré cada setmana. I en Joan i en Joaquim cuidaran de tu. Escolta'm bé, mare, tornaré amb prous diners perquè no hagis de tornar a fregar terres de ningú. T'ho juro per la meva germana.
0: El xiulet del tren talla l'aire com un gabinet. És l'avís definitiu.
5: Cuida-la, Joan. Està molt feble. No la deixis sola ni un minut. Em sents?
0: En Narcís puja a l'estrep del vagó, la Maria fa un intent de seguir-lo, però en Pere l'agafa per la cintura per frenar-la. Ella estira el braç cap al tren, amb els dits oberts, com si volgués atrapar el fum o l'últim alè del seu fill. I la Maria, cridant mentre el tren comença a moure's.
1: Narcís! No m'oblidis, Narcís! No m'oblidis!

0: Es desploma una mica, recolzant tot el seu pes en Pere. De cop, una fuetada de tos violenta. Aquesta tos la doblega, es tapa la boca amb un mocador i aquest cop en Joaquim veu com el blanc de la tela es taca d'un vermell viu. El nen es queda paralitzat de por.
1: Joan, la mare té sang al mocador.
0: És la nit. Al menjador de la casa hi ha 4 plats a la taula, però 5 cadires. La cadira d'en Narcís és buida. La de la germana, apartada en un racó amb una nina a sobre, pesa encara més. Mengen una sopa aigualida en un silenci sepulcral, només trencat pel soroll de les culleres picant el plat. El Joaquim mira la cadira buida d'en Narcís.
1: Avui no hauríem de posar el seu plat, oi? Sobre sopa.
2: Menja i calla, Joaquim.
3: Té raó. Sobre sopa, perquè falta el braç que la guanyava. Ara estem aquí asseguts, fent veure que som una família i som 4 trossos de gent que no saben ni què dir-se.
2: T'he dit que calli, Joan. No estic per jocs.
3: I jo no estic per silencis. En Narcís ja deu ser l'altra punta de món. I nosaltres encara aquí tenim por de parlar de si ens sent la mort, que encara volta per aquí.
2: En Narcís ha marxat perquè tu no havies de ser el gran. Ha marxat per culpa de la misèria que ens envolta. Creus que m'agrada a mi veure la seva cadira buida? Creus que no sé que t'he de posar a treballar demà mateix per no morir-nos de fàstic?
3: Doncs posa-m'hi, però no em demanis que mengi aquesta aigua bruta, com si fos un regal, mentre la mare es mort a l'habitació del costat.
0: Tots es queden quiets. La Maria no ha sortit a sopar. De fons se sent una tos que s'ofega, rítmica, que sembla que s'hagi d'acabar mai.

0: Setmanes després, la Maria és asseguda a la taula, molt més prima, amb una manta per sobre les espatlles. En Joan, brut de pols del taller, entra amb un sobre a la mà, el deixa davant de la mare.
1: Ha arribat. És d'Itàlia.
0: Amb els dits tremolosos, obre el sobre com si fos sagrat.
2: Llegiu-la. M'ha marxat la vista. No hi veig prou.
3: Estimats, aquí tot és pedra i pols, però hi ha feina. Menjo bé. Us envio 10 lires, les primeres que he pogut estalviar. Mare, cuida't molt. No passis pena per mi.
0: Comença a plorar de forma silenciosa i les llàgrimes li mullen les mans.
2: 10 lires, el seu sou de sang, fill meu!
0: La Maria agafa la carta i se la prem contra el pit, tancant els ulls de cop. El plor es converteix en una crisi respiratòria. Intenta agafar aire, però els pulmons li xiulen. En Joan l'agafa ràpidament pels braços.
1: Mare, mare, mira'm, respireu.
2: No li digueu que estic així. No el feu tornar.
0: Es desmaia els braços d'en Joan i la carta cau a terra, tacada per un petit esquitx de sang que acaba de sortir-li dels llavis.

0: Maries al llit, respirant amb un so metàl·lic i pesat com ple tot a la casa. En Pere és assegut a la taula amb el cap entre les mans. En Joan entra a la cuina, s'està aixugant la suor del front i porta una bossa petita de roba que sona a metall.
1: He parlat amb el doctor Rovira. Vindrà demà a primera hora.
0: El Pere aixeca el cap de cop amb els ulls injectats de sang.
2: Què has fet, Joan? Qui t'ha donat permís? El metge no puja aquí dalt si no veu la plata per endavant. I no en tenim, de plata. Se'l van portar el fuster per la caixa de la teva germana i el bitllet del teu germà.
1: I ha venut el rellotge de l'avi i les eines de cuir que en Narcís va deixar al paller.
2: Això és el nostre patrimoni. Les eines eren per quan ell tornés. Com has pogut?
1: El patrimoni s'està ofegant en aquell llit, pare. Vols que el proper forat que acabem en el cementiri sigui el d'ella? Perquè jo no ho permetré. Si en Narcís torna i no hi ha eines, ja ens espavilarem. Però si torna i no hi ha la mare, t'asseguro que no et perdonarà mai que et quedessis aquí assegut esperant que el temps ho curés tot.
2: Són uns lladres. S'aprofiten de la nostra desgràcia. El metge ens cobrarà el que no tenim per dir-nos que no hi ha res remei.
1: Doncs que ens ho digui a la cara. Però almenys sabré que ha fet alguna cosa més que mirar com es posa groga.
0: L'habitació de la mare, l'endemà al matí, el doctor Rovira, un home sec i amb maleta negra, acaba d'explorar la Maria. Es tanca els botons del maletí mentre en Pere i en Joan esperen a la porta. En Joaquim mira des de la penombra del passadís.
3: És el mal de la postguerra, Joan. Tuberculosi. La fam i la humitat d'aquesta casa han fet la feina bruta.
2: Té cura? Digui'm que té cura.
3: Necessita aire net, repòs i menjar que no teniu. Carn, ous, llet i unes medicines que arriben de fora i costen un ronyó. Si es queda aquí, en aquestes condicions, la primavera no la veurà.
0: En Joan, traient les monedes de la bossa de roba i posant-les a la mà del metge.
1: Aquest i el que hem acordat per la visita. Quan valen aquestes medicines?
3: Més del que val el rellotge que has venut, noi. Molt més.
0: El metge surt, el silenci torna a caure sobre la casa, però ara és un silenci amb nom de malaltia. En Joan mira el seu pare, que s'ha quedat palplantat, incapaç de reaccionar.
1: No ploris, Joaquim. Escriure en Narcís.
4: Però li explico el que li diu el metge?
1: No.
0: El Joan, després d'una pausa mirant la porta de l'habitació de la mare...
1: No. Digue-li que la mare ha rebut la carta i que està molt contenta. Però digue-li que necessitem que enviï més diners, que hem tingut unes despeses imprevistes a la talmada. No ho podem espantar encara. O tornarà i perdrem l'únic sol que ens manté vius.
0: Habitació de la mare, és la nit i hi ha una llum tènua d'una espelma o d'un quinquer gairebé esgotat. Fa olor de malaltia i tancat. La Maria està incorporada al llit amb uns coixins vells. Sembla una ombra de si mateixa i en Joan seu al seu costat, tallant una poma a trossos petits que ella amb prou feines pot empassar-se. La Maria en veu de fil de seda aturant la mà d'en Joan.
5: Deixa-ho, fill. La poma no em traurà d'on vaig. Guarda-la pel Joaquim.
1: Heu de menjar, mare. El metge diu que si ho feu, sereu forta.
5: El metge diu el que tu li pagues perquè digui. No m'enganyi, Joan. Tinc la mort asseguda als peus del llit des de que vam enterrar la teva germana. Només estava esperant que en Narcís marxés per no haver-li de trencar el cor a la cara.
1: No digueu això. En Narcís tornarà i tot serà com abans.
5: Escolta'm bé, perquè no ho tornaré a dir. El teu pare no el deixis sol. Sembla un roure, però és de vidre. Si jo no hi sóc, es perdrà amb l'aigua ardent o en la ràbia. Tu has d'aguantar. Sigues la seva crosa, encara que et faci mal l'esquena.
1: És molt difícil, mare. Ell no es deixa ajudar.
5: Ho faràs, perquè ets el que té la sang més calenta de tots. I el Joaquim... El petit no pot deixar l'escola encara. Promet-me que no el ficaràs a la fàbrica fins que no sàpiga escriure millor que ningú. Que algú d'aquesta família tingui les mans netes, Joan, si us plau.
1: Us ho prometo, però vosaltres heu d'aguantar. Ha d'arribar una altra carta d'Itàlia.
5: les cartes. No li diguis la veritat al Narcís. Que treballi tranquil, que pensi que encara sóc aquí, asseguda a la finestra, esperant-lo. Si sap que em moro, vindrà corrents i perdrà la feina. I llavors la mort haurà guanyat de debò, perquè us quedareu sense res.
1: És una mentida massa gran, mare. No podré aguantar-ho sol.
5: Llavors ja ets un home, fill meu. Els homes d'aquests temps només viuen de mentides i de silencis. Dóna'm un petó i apaga la llum. Vull dormir una estona sense sentir el pes de la por.
0: En Joan li fa un petó al front, s'aixeca, buidat per dins, bufa l'espelma i l'escena queda amb una foscor quasi total, on només se sent la respiració dificultosa de la Maria i el plou ofegat d'en Joan des del passadís.

0: carreró fosc darrere del mercat municipal. Nit tancada, plou de forma fina però calada. En Joan espera darrere d'uns caixons buits. Es mira les mans que li tremolen pel fred i els nervis. Apareix un home amb un abric llarg i amb barret que amaga la cara.
1: Has portat el que vam dir?
0: Treu un sobre amb els pocs diners que Narcís havia enviat i alguns estalvis més.
2: Aquí hi ha la meitat. L'altra meitat la tindràs quan hagi vengut el gènere.
1: No funciona així, Bailet. Amb el que m'has donat només et puc donar un sac de farina blanca i dos pots de llet en pols. I dona gràcies que m'agraden els teus collons per venir aquí sol.
2: Necessito el cafè i el sucre. Sense això no trauré prou benefici per pagar els llibres del meu germà i la medicina de la mare.
1: Escolta'm bé, vols fer diners? Aquesta nit passa un camió cap a la frontera. Necessiten algú que conegui els camins de la Riera per carregar fusta. I el que no és fusta. Si vens, et dono el sucre. Si no, agafa la farina i torna a casa a fer sopa.
2: Si m'agafa el guàrdia civil, m'afusellaran.
1: O et faran home hòsties. Tu tries. Què val més, la teva pell o el futur del teu germà?
0: Ara és la matinada, a la cuina, en Pere és assegut a la taula amb una ampolla d'aigua ardent. En Joaquim dorm sobre dels llibres oberts. La porta s'obre lentament i entra en Joan, brut de fang, fins als genolls i amb una cara colpejada. Porta un sac petit sota el braç.
3: D'on vens, Joan? Són les 4.
2: He buscat la manera de que en Joaquim no hagi d'anar a la fàbrica demà.
0: S'aixeca i obre el sac, beu el sucre i el cafè i mira la ferida de la cara d'en Joan.
3: T'has venut l'ànima per unes lliures de sucre? T'he dit mil vegades que no podia veure amb aquesta gent. Saps què li fan els que hi agafen fent estraper-lo?
2: Sé el que els hi passa, aquí no té res. Li mor la filla, li marxa el fill gran i s'hi podrà ajudar en el llit mentre el marit veu per oblidar que és un covard.
0: En Pere aixeca la mà per pagar-li, però en Joan no s'immuta. El mira fixament als ulls fins que el pare, derrotat, abaixa el braç.
2: Agafa el cafè i ven els trossos petits a les veïnes de dalt. Jo aniré al taller. I en Joaquim? En Joaquim anirà a l'escola. I si algú demana d'on t'ha sortit els llibres nous, digui que en Narcís ha trobat una mina d'hort a Itàlia.
4: Joan, has rebut una altra carta?
0: Bé, amb un somriure amagat, mentre s'aixuca la sang del llavi.
2: No, petit. La carta l'escriurem nosaltres avui i li direm que tot va bé, que som rics de mentides.
0: La mort de la mare, el moment en què la malaltia guanya la batalla i en Joan s'ha de fer càrrec del funeral amb els diners bruts.

0: L'habitació de la mare és de matinada, la casa està en un silenci absolut, un silenci diferent dels altres nits. És un silenci que pesa. La llum de l'alba comença a entrar al pis, gris. En Joan és assegut a la cadira al costat del llit. Té els ulls oberts, fixos en la figura immòbil de la Maria, la seva mà encara agafada de la seva mare, però ja no hi ha escalfor. En Pere apareix a la porta, es queda quiet mirant l'escena. No necessita preguntar res, els seus braços cauen morts al costat del cos.
1: S'ha acabat, oi?
2: Fa una hora. S'ha anat apagant com un espelma sense metge. Sí, ni tan sols ha tingut forces per tossir una última vegada.
0: S'apropa lentament i li tapa la cara a la Maria amb el llençol blanc.
1: Hem d'avisar el mossèn i a la funerària. Però, Joan, no tenia ni per la fusta de la caixa. La teva germana es va emportar l'últim que teníem estalviat.
0: S'aixeca lentament, es treu un feix de bitllets arrugats i tacats de greix del camió de...
2: Aquí n'hi ha prou. Per la caixa, pel nínxol i perquè el mossèn digui la missa més llarga que sàpiga.
1: D'on han sortit, Joan? Són de l'estraperlo?
2: Són diners, pare. No tenen nom ni tenen amo. Són els diners que havíem de comprar-li la llet i els ous, però han arribat tard. Ara serviran per tancar la porta perquè no hi entri més fred.
0: Al migdia, en el menjador, en Joaquim entra a casa amb la cartera de l'escola. Veu el seu pare plorant a la taula i en Joan dret mirant per la finestra cap a l'estació del tren.
3: Per què plora el pare? La mare dorm?
0: Es gira, s'ajup per posar-se a l'alçada del seu germà petit i li agafa les mans.
2: Escolta'm bé, Joaquim. La mare ha marxat a buscar la germana. Ara ja no hi fan mal els pulmons.
3: Però hem d'avisar Narcís. Hem de dir-li que hi torni.
2: No, no li direm res. Li escriuràs una carta ara mateix. Li diràs que la mare ha rebut els últims diners i que ja es pot aixecar del llit. Li diràs que somriu. Entès?
3: Però és mentida, Joan. És pecat.
2: L'únic pecat d'aquesta casa és ser pobre, Joaquim. Si en Narcís torna ara, es quedarà atrapat en aquest pou amb nosaltres. Deixa que cregui que tot va bé. Deixa que almenys ell visqui en un món on la mare encara respira.
0: En Joan posa un paper blanc i un llapis davant del nen, en Joaquim, amb la mà tremolosa i llàgrimes mullant el paper, comença a escriure. Estimat Narcís, t'escric per dir-te que la mare avui s'ha aixecat amb molta força. En Joan surt de casa. Es queda al replà. Es treu un cigarret de contraband i mira el cel gris de la postguerra. El fum s'escapa de la seva boca mentre se sent de fons el so d'una campana de difunts que comença a tocar.

0: tot ha canviat, nou temps. Saludactes d'un institut o a l'escola gran. Uns anys després, dia de llum clara, l'ambient és totalment diferent de la resta de l'obra. Se sent un murmuri de famílies orgulloses i un xivarri de joves amb camises mudades. En Joan, ara de 20 i pocs anys, amb roba senzilla però neta i unes mans marcades per la feina dura, és assegut a les últimes files. Al seu costat, en Pere, molt més vell, amb el cabell blanc, es mira les mans calentes sobre els genolls.
1: I per acabar la promoció d'enguany, amb la menció d'honor per les millors qualificacions, Joaquim, Vila i Soler.
0: La sala esclata en aplaudiments. En Joaquim, ara jove de 17 anys, espavilat, amb la mirada neta i un vestit que clarament li ha comprat el seu germà, puja a l'escenari amb el cap alt, somriu, rep el diploma i busca amb la mirada la part del darrere de la sala, buscant el Pere i el Joan. El pare, amb els ulls plens de llàgrimes, agafant el braç de Joan.
2: Mira el Joan, mira, ho ha aconseguit, té les netes.
3: Ho hem fet tots, pare. Ell ha posat les coses i nosaltres al terra perquè no caigués.
0: Al cementiri del poble, ja caia en la tarda, en Joan i en Joaquim caminen al costat un de l'altre. En Joaquim porta el diploma enrotllat a la mà. El vent de la tarda els toca la cara. Es queden mirant a l'horitzó.
4: He pensat que demà mateix li escriuré una carta a en Narcís. Li diré que ja soc mestre, que ja puc guanyar-me la vida amb els llibres.
3: Fes-ho. Se'n sentirà molt orgullosa, Itàlia.
4: Joan, jo ja sé que la mare no hi és. Ho sé des del mateix dia que em vas fer escriure aquella primera carta mentidera.
0: En Joan es queda quiet, clavant la mirada en el seu germà, tot sorprès.
4: Vaig veure el mocador amb sang i vaig veure com et vas haver de vendre l'ànima per al carreró per poder pagar el seu adeu. No et vas dir res perquè vaig entendre que la teva mentida era la nostra única teulada que ens quedava per no morir de fred.
3: Li vaig prometre, Joaquim, li vaig prometre que tu no faries ni un sol dia a la fàbrica, que tindries un futur de veritat.
4: I ho has complert, germà, ho has complert. Ara deixa'n el pes. Ja pots descansar.
0: En Joaquim es desenganxa i camina una mica endavant mirant el cel. En Joan es queda un pas enrere, es treu la butxaca al mocador vell de la seva mare, que encara conserva guardat. Aquella mare d'ulls verds respira fons, tanca els ulls i, per primer cop, fa un somriure lleuger, net de ràbia. La llum es va apagant lentament sobre els dos germans mentre al fons se sent el so d'un xiulet de tren que s'allunya, però aquest cop no sona de pèrdua, sinó a camí obert.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major. Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ja tenim aquí la Festa Major de Tordera, la nostra festa. I entre més de 15 dies i més de 50 activitats, aquest any podràs gaudir el dilluns 24 del concert de l'Embalat a les 7 de la tarda, amb l'estrena en exclusiva de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. I a 10:45, ball de nit amb l'orquestra La Nova de Blanes. L'Ajuntament us desitja una bona Festa Major de Tordera.
3: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
4: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93 764 32 49.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove-te Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Benvinguts a Mondart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mondart, t'esperem al Catirral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
2: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
3: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-lo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Càpsules informatives.
5: Dimarts 25 d'agost, a partir de 2:15 del matí, el Camí Ral acollirà el tobogan aquàtic, on disposarà d'una cua inclusiva. A les 5 hi haurà l'entrega de premis del No Badis i a 6:15, a la pista del Missat, el concert amb l'orquestra La Salvatana. A les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una audició de sardanes amb la cobla principal de Cassà i la cloenda de la 49a edició del curset de sardanes a càrrec de la nostra dansa. També, a 9:15, a la porxada de l'Ajuntament, hi haurà la serenata amb l'orquestra salvatana i, finalment, a 10:45, a la pista de l'Amistat, el ball de nit amb l'orquestra salvatana amb el ball del Fanalet.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera.

0: Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Autocars Barrera, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
3: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El Camí Ral 180 de Tordera, Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major!
4: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
5: Dilluns 24, el dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí el Camí Ral acollirà la cursa del cos i recordeu que les inscripcions es poden fer de forma física a partir d'un quart de 10 fins a 3:15 a la plaça de la Concòrdia. Un cop finalitzat, el cos, la colla gegantera i grallers de Tordera acompanyarà amb una cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 12 començarà l'ofici solemne. A la tarda, a 6:15, hi haurà el festival de patinatge artístic a càrrec de la secció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. Seguidament, a les 7, a la pista de l'Amistat hi haurà un concert amb l'orquestra Nova de Blanes i també l'estrena de la sardana del 50 aniversari composada pel músic torderenc Carles Llopart. A 11:15 al passeig Fluvià hi haurà els focs artificials a càrrec de la pirotècnia valenciana i finalment a 11:15 a la pista de l'Amistat al Ball de Nit amb l'orquestra La Nova de Blanes.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu. Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: necessitem poc.
1: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
0: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
1: Càpsules informatives.
2: Dimecres 26 serà l'últim dia de festa major. De 5 a 7 a la plaça de la Concòrdia hi haurà una ballada més classe d'exhibició de country a càrrec de Gia Caparrós. A les 7, a les escales de l'església, audició de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove. A les 9 començarà el sopar popular a la pista de l'Amistat amb el preu de 15 euros i els tiquets es podran adquirir als serveis personals de l'Ajuntament de Tordera. Finalment, la festa major acabarà a les 11 amb el concert i ball final de festa major amb el solista Xavier Músic.
3: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bolets, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Catalina Albert de Tordera, darrere la benzinera CEPSA. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
1: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant CEPSA, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
6: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: necessitem poc.
1: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
0: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: Restrena el teu cotxe amb Metal Allats. Confia en l'experiència de Metal Allats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle i recull-ho com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Metal Allats, planxisteria i pintura per l'automòbil, al camí Ral 181 de Tordera. Telèfon 93 764 03 94.
3: Perquè la teva salut és el més important. Vine a la farmàcia Lucea Sureda. Som un equip de professionals amb un sol objectiu: cuidar la teva salut. Oferim assessorament personalitzat, els medicaments que necessites i una selecció de productes per al teu benestar. A Farmàcia Lucea sempre ens preocupem per tu i la teva família. Vine i descobreix per què som la teva farmàcia. Farmàcia Lucea Sureda, al carrer Amadeu Vives 20 de Tordera.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana a cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
6: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
5: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
6: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius d'avui, dilluns 24 d'agost de 2026. Avui, dia de Sant Bartomeu. Per tant, glòria a Sant Bartomeu a tots vosaltres. La Nova Blanes actuarà a la Diada de Sant Bartomeu amb concert i ball de nit. La Pista de l'Amistat acollirà la música de l'orquestra aquest dilluns. La Diada Central la centrarà amb aquesta orquestra, la Nova de Blanes, que serà l'encarregada d'amenitzar tant la tarda com la nit a Sant Bartomeu, amb dues cites destacades a la programació. La primera trobada serà a les 7 de la tarda a la Pista de l'Amistat, on la formació oferirà el tradicional concert de festa major. La celebració continuarà la nit, a partir d'un quart d'onze.
2: Aventura que ha vingut una senyora a demanar el programa, a veure que si el teníem amb el programa. Ara no es fa, no sabem què ens oferirà l'orquestra. Nosaltres estem aquí, doncs, expectants, a veure per on va. I ja que tu, Aventura, has començat a parlar del tema d'ahir, ahir em va quedar molt palès a través del meu comentari, el de la Sara Xampeny, que ens acompanyava, de que l'arrencada de l'orquestra, l'inici de la primera part del concert, jo el vaig trobar genial. Primer, perquè són músics d'una qualitat extraordinària. I a l'hora de fer solos, a l'hora de fer solos els fan d'una manera impressionant. Però a sobre, els tutis, com fan els tutis, es veu que van tan ben coordinats que va ser extraordinari. Amb la Sara parlàvem i ens meravellàvem de la qualitat dels cantants, dels quatre cantants, quan feien el tuti. Es veien molt ben sincronitzats, amb molt de feeling i de molta qualitat. I repetint el que estàvem dient de la Meravella, no sabem què serà avui, sí que explicarem de que ens han dit de que, com que tenen la serenata tot just acabar, bueno, molt aviat, al cap d'una hora d'acabar, en teoria, el concert, ells anaven avui amb molta pressa, estaven muntant, i que segurament, doncs, no podrem parlar amb ells fins que acabi, però d'una manera molt recollida i abstracta, perquè marxaran corrents. Nosaltres el que farem serà fer una mica de història de l'Orquestra Meravella, i tu, com la teva memòria extraordinària que tens, ja hi aniràs ficant quelcom. Aquesta orquestra va ser creada el 1951 a Caldes de Meravella per Lluís Ferrer Puigdemont, que consta d'orquestra de concert, d'orquestra de ball i de cobla. Els primers anys actuaven gairebé sempre a l'estranger, raó per la qual se l'anomenaven Orquestra Internacional. És veritat, abans en deien l'Orquestra Internacional Meravella. Han actuat a Espanya, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França, Àustria, Suïssa, Portugal, Països Baixos, Andorra, Dinamarca... Han actuat per tot arreu. I fins i tot fins a Rússia, a l'antiga URSS. També han actuat a TV3, a la Fira d'Abril de Sevilla, a les Falles de València, als Sant Fermins de Pamplona, a les Fires del Pilar de Saragossa, a la Festa Major de Barcelona, a les Festes de Sant Isidre de Madrid, a Carnavals de Galícia, a Casinos d'Espanya, a la Setmana Santa de Bilbao, a les Festes de la Virgen Blanca de Vitoria, al Gran Hotel Veí del Duque, a Deje Tenerife, Lanzarote, i a les Festes Majors d'arreu de Catalunya. I a Espanya, les Festes Majors, alguna d'Espanya, de la festa també hi han actuat. Avui l'orquestra consta amb gairebé una... no tants. Aquí parla d'una vintena, però no crec que siguin tant. Deuen ser uns 15 o 16, no?
3: Són 12, 13, 14, 15, un 16. No, amb els cantants un 17 o 18.
2: Dins d'aquest conjunt de l'orquestra hi tenim quatre cantants. L'Ernest, la Meritxell, en Sergi
3: i la,
2: I la Imma.
3: Que la Imma i com la Dalla.
2: Correcte, no? Són els mateixos de sempre. Actualment l'Orquestra Meravella té un club que és curiós, això ho he volgut remarcar perquè és una cosa novedosa. Actualment l'Orquestra Meravella té un club de joves fans que va néixer l'any 2009 a partir de 5 joves de diferents comarques de Catalunya. I durant l'any aquests fans realitzen diferents trobades i amb fans joves de l'orquestra. Dit tot això, doncs, esperarem una miqueta, doncs, ara, perquè ens han dit de que mirarien de ser puntuals degut a la seva obligació a poder acabar d'hora per poder anar a sopar i després anar a la plaça de l'Església i a fer la serenata. I, com deia abans, doncs, no sabem el repertori, per tant, no podem adelantar res. Però sí podem parlar una mica de la memòria històrica d'aquesta orquestra, perquè si alguna cosa, si algú, rectifico, si algú sap alguna cosa de l'Orquestra Meravella, evidentment és d'en Ventura. Què ens expliques, Ventura, de l'orquestra?
3: Mira, l'orquestra ja, tal com has dit tu, ha actuat a tants països de tot el món i passa que aquell temps, mira, ara comencen. Ara comencen que veuràs el desfile.
2: Que no, surt. No, no comença perquè falten 5 minuts.
3: No, no, ja està.
2: Ara, vol dir que xupen ja?
3: Sí, sí.
2: Home, ja seria el còdol, falten 5 minuts?
3: No, no, doncs comencen. Començaran just perquè el tenir la serenata fa més a l'idea. I ara fa la presentació que surten els músics des del darrere.
2: Sí, sí, des de tota la raó, Ventura, com sempre. Ara escoltarem ja en directe la presentació que fa des de la pantalla el presentador d'aquesta orquestra.
4: Il·luminació i efectes especials de Actua.

direm que a la pantalla surten o ofereixen diferents imatges de cada mestre solista i fotos de, suposo, m'imagino, dels seus viatges i tal. I ara sí. Ara s'il·lumina tot l'escenari amb la M de, suposo, de, el seu emblema, i tot està il·luminat.

0: per l'Orquestra Meravella serà la il·lusió i l'esforç continuat per tal de poder rebre el reconeixement de tots vosaltres. Deixeu-vos portar per als vostres sentiments fins a arribar a trobar el somni musical que esperem serà realitat avui i aquí, en el nostre espectacle. I si vosaltres voleu descobrir el contingut d'aquest espectacle, poseu-vos còmodes i gaudiu de la música que us oferirem tot seguit.
1: Senyores i senyors, avui, aquí, en directe i per tots vostès, l'Orquestra Internacional Meravella.

Bé, a l'entrada dels músics és per la sortida del pavelló, creuen tota la platea i s'adrecen cap a l'escenari, saludant a la gent i fent una cua un darrere l'altre. Per tant, vostès senten la música, però no veuen les imatges que en aquest moment s'incorporen els músics a l'escenari des de la sortida del pavelló.

Per cert, van vestits de blanc rigorós. Pantaló, jaqueta, camisa... americana, vull dir. No, jaqueta no, americana. Van blanc, blanc, blanc rigorós.

0: Davant de tots vostès, l'Orquestra Internacional Meravella, sota la direcció musical del mestre Juanjo Rocha.
1: Senyores i senyors, amics i amigues de Tordera i d'altres indrets, oients de Ràdio Tordera, molt bona tarda. Avui, aquí en directe, la vostra orquestra, l'Orquestra Internacional Meravella. Esperem que sigueu molt feliços amb la nostra companyia, igual que nosaltres ja ho som amb la vostra presència. Donem inici al concert. Benvinguts! Benvinguts!

Sigueu molt benvinguts. És un plaer presentar les veus de l'Orquestra Meravella. Amb tots vostès, Imma Comadevall. Meritxell Galán. Gerard Fuster. I Sergi Maca. I donarem inici al concert amb una cançó que va donar la volta al món. Va ser traduïda en tots els idiomes, però faltava un, el nostre. Nosaltres l'hem volgut traduir i va dedicada a tots vostès, perquè el títol ho diu tot. Es titula Visca la gent!

I abans de continuar el concert, degut a l'alta calor que fa aquí dalt i aquí baix, perquè veiem els bandos com van, els músics de la Meravella, amb el vostre permís, ens traurem l'americana. Moltes gràcies per la seva comprensió. I mentre es treuen l'americana, dir-vos que si quan esteu a casa voleu passar una bona estona, podeu visitar la nostra pàgina web, que hi ha fotos, hi ha tota la història de l'orquestra, igual que les xarxes socials. I si algú fa fotos o vídeos, ens les podeu enviar i nosaltres les pujarem amb molt de gust. Moltes gràcies. I continuem. Continuem el concert amb música de casa nostra, amb música de sardana, amb un arranjament a quatre veus i orquestra que porta per títol La nostra sardana.

0: A la tenora solista, Jordi Martínez.
1: Sí, aprofitem per dir que hi ha molta més gent del que ens pensàvem. Està ple, està ple, abarrotat, i me remarcava amb Ventura que la tenora, el solo de tenora, és un músic de Blanes.
2: I ara us servirem una selecció de plats ben variada. Sabors d'èpoques diferents, textures d'estils diversos i emocions per a tots els gustos. Així que deixeu-vos portar per aquest seguit de gustos musicals amb el cor obert per gaudir de cada nota amb l'orquestra Meravella.

0: Bé, aquest solo, qui ens l'ha ofert?
1: El saxo solista.
2: En Marcel Artiaga.
1: Marcel Artiaga.
0: Toca...
2: El saxo tenor.
0: El saxo, et donava a dir, un saxo tenor que és més reduït. Sí.

0: A la veu solista, Meritxell Galant.
1: Bé, amics, amigues, continuem. Continuem amb aquest menú musical d'avui i en aquesta ocasió el que hem de fer és trobar un ingredient. Un ingredient sorpresa que l'heu d'endevinar tots vosaltres, tots i totes.

sí, eh? Una mica tímid, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure, anem a donar més pistes, perquè si ho fem tot junts sempre és molt més bonic i molt més divertit. Una paraula de tres síl·labes, sí? Comença amb la T, acaba amb la A, i és una beguda molt refrescant que ens donen per terres mexicanes. Ara ja tenim prou pistes, anem a fer-ho tots junts, que ens ho passarem molt bé.

0: Els concerts d'ara, Ventura, ara tots estan basats en marxa, eh?
1: I a més, fer presentacions, o sigui, actuació...
0: Han de ballar els cantants, han d'actuar, i, bé, hem escoltat música caribenya,
2: doncs vinga, continuem endavant,
0: ballada
2: endavant,
0: i cantada. Ara no sé què aviam què es diu.
2: Aquest menú degustació no poden faltar també els plats més finets, més exquisits, i en aquesta ocasió és el que volem oferir a tots vosaltres. Volem fer aquest reconeixement a un instrument que sempre, pràcticament sempre, hem tingut present en els nostres concerts durant el llarg de tota la nostra història, i és que ben aviat farà ja aquest 75è aniversari. Farem l'Orquestra Meravella. I volem fer amb aquest instrument, com dèiem, que és el violí. Tota aquesta peça musical que ve a continuació està basada en diferents cançons molt populars, les reconeixereu ràpidament, i hem volgut fusionar la secció de corda que tenim aquí a la Meravella juntament amb els altres instruments perquè pugueu veure la polivalència dels nostres músics. Per a tots vosaltres, aquests violins màgics. Gràcies.

0: els solistes i la secció de corda de l'orquestra.
1: Bé, aquesta secció que hem escoltat ara, que era de violí, molt de violí, han arribat a ser 6 violins, exhibició de música en quant a la manera de, doncs, interpretar solista, i però amb música molt engrescadora, que si molts espectadors...
2: Us volem presentar a continuació unes cançons que són molt més que melodies. Són himnes que han marcat una època i que continuen ressonant en els nostres cors. Obres mestres de la música italiana, plenes de força, passió i una intensitat que transcendeix el temps.
3: Cada acord, cada paraula, carrega una emoció profunda. Un amor que s'acomiada, el desig de retrobament, l'esperança que mai mor o la melangia. No hi ha fronteres quan la música parla i aquestes cançons ho demostren en cada nota.
2: Cantades per diferents registres vocals, aquestes peces tenen una capacitat única de captivar-nos, de tocar-nos l'ànima amb la seva diversitat i la seva intensitat.
3: Per tots vosaltres, Sons d'Itàlia.
1: Bé, no m'ha deixat acabar la frase perquè feien la presentació del que ara oferiran, però anava a dir que era música que aixecava l'ànim. Bé, escoltem ara música d'Itàlia.

cantants estaven a la platea, a mig de les butaques, i la... i ara estan recollint els aplaudiments del públic. Però el que ens agrada molt és que elles cantaven en italià, però la pantalla de l'escenari hi havia la lletra en català, la traducció en català.

0: A la veu lírica, Sergi Maca.
1: Bé, estem immersos en això, en cançons italianes. Ara surten els quatre cantants.

0: les veus líriques de l'orquestra.
1: El públic molt participatiu, ja ho sé, amb molts oors, senyal que estan enganxats. Veurem ara què ens ofereixen. Sembla que canvi de contingut. Canvia la pantalla.
2: On la música ens porta a través d'una emocionant diversitat d'estils.
3: Ara és el rock and roll, que serà una part fonamental d'aquesta experiència.
1: Ja estàs a dir, rock and roll.
3: El rock ha sabut reinventar-se i seguir captivant-nos amb els seus ritmes poderosos i les seves melodies inoblidables.
2: És crucial recordar que el rock continua sent una força vibrant i vital en la música contemporània. En aquesta ocasió especial, us portem uns dels temes que capturen l'essència del rock més clàssic de tots els temps, però amb l'energia més actual.
3: Algunes d'aquestes cançons són adaptades al català per arribar a tothom i fer d'aquesta experiència encara molt més propera.
2: Prepareu-vos per gaudir de la música intensa i emocionant que tots coneixem.
3: I deixeu-vos portar pel poderós so del
2: rock and roll.

0: E Maricei Galán. Homenatge al rock.
1: Bé, sembla que canvia l'escenari. No sabem ara què oferiran, però deia en Ventura que potser massa decibel. O sigui, aquí a la taula de so, a la taula de so que té l'orquestra, potser ho tenen potser massa alt, no?
2: Ara ho fan el tambors, fan aquell número dels tambors.
1: Ah, val. Sí, ja, exacte. Ara canvia l'escenari, malgrat que està apagat, que no veiem, ho veiem molt malament perquè han apagat el llum, però veiem que estan col·locant tipus, doncs, de música, a veure, de pirates. Ara surt la figura de Pirates del Caribe, segur que anirà per aquí.
3: Ritmes trepidats, melodies salvatges i un toc de pólvora caribenya.
1: Aquest és el àpat sonor que us farà sentir de Pirates del Caribe de la tempesta,
3: però amb molta més diversió. No cal cap mapa, només deixar-se portar pel vent que ens porta directament a l'emoció. I si veieu el capità, no li pregunteu per la ruta, que segurament està endinsat entre les notes. El vent del Carib bufa fort i avui els pirates venen amb música en lloc de canons. Director, agafeu el timó amb força. Mantingueu el rumb, que avui l'orquestra meravella ens farà tremolar.

0: perquè ara surten imatges que no són, són absolutament diferents de les del Pirata.
1: No,
0: és cinema, cinema. Bandes sonores.

Bé, aquest és el realment el productor, el director, no sé el que és, però toca molt bé la bateria, acompanyat de dos timbals. Són tres tocant,

Bé, acostumem... acostumem a escoltar solos, normalment. Acostumem a escoltar solos, però aquest realment ens ha sorprès, perquè jo no ho havia vist mai. Fer aquí una exhibició de cinc timbals...

0: Bé, fins aquí, doncs, aventura, aquesta exhibició de timbals. És curiós perquè el que espero que després puguem entrevistar, que és com un director o amo, sí. Tu dius que és com l'amo de l'orquestra, aquest doncs és un gran bateria, per el que veig.
1: És un gran bateria i que a més més toca violí
2: amb aquest menú tan variat que us hem preparat.
0: Espera que ara parlen.
2: Que no podria faltar mai amb un bon concert com és aquest. Un plat de casa nostra. Estem parlant del típic i tradicional baljota de concert. Però per això sempre necessitem algun solista. I en aquest cas seran dos solistes. Dos trompetes que sempre fan de les seves. El tenim

0: Bé, això no podia faltar, eh?
1: El típic ball típic, el ball dels José Mariner, de tota la vida, de tots els concerts.
0: És el clàssic, el clàssic, el ball, el vals Jota.
1: El vals Jota. Passa que abans tocava un trompeta sol i ara toca tot el músic.
0: Bueno, avui s'han posat tots de vermell.

0: de vermell. Sí.
1: Per tocar aquesta peça s'han canviat a vermell. I ara, doncs, fa el canvi d'imatge, no
2: ara
1: sabem.
2: Ara arriba una cançó d'aquelles que es canten amb el cor i s'escolten amb l'ànima. I volem fer-la encara més especial. Sí, sí, amb la vostra ajuda. Agafeu el mòbil, busqueu la llanterna, enceneu-la i omplim aquest espai de llum com si fos un cel ple d'estrelles. Perquè quan la música toca el cor, les paraules s'obren, el temps s'atura i tot, absolutament tot, comença a brillar una mica més. Gràcies per formar part d'aquest moment tan especial.
1: Bé, ara ha demanat que el públic encegui d'interna. Suposo que hi haurà algú que ho farà. No ho faran tampoc massa gent, m'imagino. Ara ja, ara ho veurem i us informarem.

Bé, aquestes peces les interpreten els quatre cantants, les dues cantants amb vestides de...

0: Bé, no podem dir que el públic no participi, perquè han demanat de que moguessin els braços al ritme de la música.
1: Continuant,
0: i la majoria ha aixecat els braços.
1: També no pot faltar el plat sorpresa, com hem dit abans també. I en aquesta ocasió sí que serà fent reconeixement a dos de grups que han fet història i continuen fent història en el nostre país. No direm de qui parlem ni de quines cançons es tracten. Ho haureu de també descobrir vosaltres.
0: Bé, ara havien interpretat enllà, que ara no sé qui interpretaran.

0: Gerard Fuster.
1: Han aconseguit enganxar l'audiència, el públic.
2: Hi ha molts pots plats, també, ah, no, i anem arribant cap al final.
1: No pot faltar el pot picant, la...
2: aquest és el plat que us oferim a continuació. Un bon somriure, bon humor, això sempre és el que volem traslladar amb una bona festa major i amb un bon concert espectacle. Amics, tal com deien els nostres amics de La Trinca, aquest, amb aquesta cançó.

0: bé, feia temps que no sentíem la trinca.
1: Les nostres vermeses, la Imma i la Meritxell.
0: És el que busquen. Busquen que animar el públic i que el públic s'enganxi. Crec que s'ha enganxat. Crec.
2: No, ja ha anat bé.
3: Salut, honorable Girona, heroica i senyora, ciutat immortal i orgull dels catalans.
0: Suposo, no?
2: No, cal tocar un altre.
0: Bueno, però el Girona m'enamora, normalment és el comiat, i després tocaran.
4: Si algun dia ens trobem lluny de tu.
0: Comiat català i ja
3: està. Perquè Girona ens enamora i et portem sempre dins del cor.
4: Honorable Girona,
3: salut! Salut!

0: Orquestra Malavella.
1: M'agrada el toquen aquella de Viena, aquella que gran toquen al final de Viena.
0: De moment sembla que sí, que no... Encara queda quelcom per acabar l'obra.

0: Bé, ara sí, que sembla que ja hem arribat al tenia final. És aproximadament la limita que sempre doncs, més o menys tenen estipulat que duri el concert.
1: El que passa que el fer senat al vespre, hi ha algunes peces que es guarden pel vespre. Sí.
0: Però bé, les primeres valoracions són de que és un concert bastant clàssic.
1: I tant que sí.
0: Utilitzat, així com ahir varen innovar, podríem dir, amb l'arrencada. Avui hem escoltat un concert molt clàssic. I dit això, doncs ara farem...
1: El faran avui al vespre allà a la serenata. Al final, que feien altres vegades, sí, sí. El faran avui al vespre.
0: Bé, nosaltres hem d'explicar que aquest concert ha sigut correspost i ajudat a retransmetre'l Matalaiats.
2: Amics, amigues, que feliços que ens veu, de debò, amb els vostres aplaudiments. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Anem a fer aquest final de concert, si ens permeteu, i com ja és habitual, i molts de vosaltres sabeu, doncs donant el nostre més sincer agraïment a tota la gent que fa possible aquesta que és la vostra festa. Després els donarem un fort aplaudiment general a tots. I també, si ens permeteu, doncs donar les gràcies a Ràdio Tordera, perquè sempre retransmeten els concerts de la Festa Major. Els veiem des d'aquí, i des d'aquí us saludem, amics de Ràdio Tordera, col·laboradors, càmeres... Clar que sí, anem a fer aquest fortíssim aplaudiment, perquè gràcies a ells podem arribar a molts altres indrets.
0: Bé, ja ho escoltat.
2: I tant que sí.
0: Ens han saludat a nosaltres.
2: I bé, anem a fer aquest... per cert, també donar les gràcies, com dèiem, a l'Ajuntament, a tota la gent que fa possible, i a tots vosaltres, perquè ha sigut una tarda calorosa, però aquí ho heu estat aguantant. Gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i sobretot el silenci que ens heu dispensat. I ja per anar acabant, aquest aplaudiment, si sou tan amables, pel nostre equip tècnic de so, de llum i de muntatge, que els teniu allà, i és una fantàstica feina que fan els nostres companys. Ja està. Vinga, va, Meritxell, més coses.
3: Vinga, vinga, arrodonim el concert, sí? L'arrodonarem fent-nos tots plegats una foto de família. També comentar-los que aquell qui vulgui adquirir un dels nostres darrers enregistraments, al final del concert els atendran molt amablement a la taula de so. Però ara anem per la foto. Una foto que després podran trobar a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes socials. Així doncs, ara que estem tots ben drets i ben guapos, aixecarem ben amunt aquests braços. Vinga, vinga, aquí darrere tenim el nostre fotògraf, un somriure d'orella a orella. Vinga, que estem de festa major, que tenim música en directe i si som aquí és que hi ha molta salut. Vinga, som-hi tots.
2: A veure que sortim tots els nostres amics de Tordera, Adrià. Sí, estem perfectes. Preparades també, doncs, aquestes veus. Espera, que ens hi posem millor. Va, 3, 2, 1. Visca Tordera!

0: Sí, hem arribat ja ara sí al final. Estàvem intentant fer una mica...
1: I amb aquestes notes de festa, fins aquí el concert. La festa no s'acaba aquí. Ens trobem a 10:15 a la serenata. I després a 10:45 aquí per fer un gran ball per tots vosaltres. Fins aleshores, els amics de l'Orquestra Internacional Maravella! Moltíssimes gràcies per tot.
0: Van molt apretats per l'horari i això comporta doncs, que hàgim tingut aquestes... Sí, una hora i mitja. Normalment dura una hora i mitja. Nosaltres dèiem que, referent al patrocinador del nostre programa, doncs és Metalaiats. Que si vols reestrenar el teu cotxe amb Metalaiats, confia en l'experiència de Metalaiats a l'hora de reparar planxa, pintura, mecànica i electricitat del teu vehicle. I recullo com si fos nou. Treballem per totes les asseguradores. Treballem per totes les Metalaiats, planxisteria i pintura per l'automòbil. Això està al camí ral número 181 de Tordera i el telèfon 93 764 03 94. Dit això, demanem disculpes perquè hi ha públic que s'adreça a la nostra taula i ens diu quelcom i això potser ha interferit en el moment en què estàvem doncs, explicant el perquè del nostre patrocinador. Ara sí, estem al final. Fem una valoració, una mica, Ventura, de com ha anat tot plegat. I digue'm què opines, com ha anat, com ho veus, el públic, si està content, si el públic s'ha enganxat.
2: No vull fer comparacions o el que sigui. Vaig sentir Caldes i per cert avui, no sé, sigui el repertori m'ha agradat més. Ha quedat un bon repertori i una mica variat. Que ja m'ha dit, en Miquel, eh?
0: T'han fet un repertori més clàssic que el d'ahir de la Bisbal. La Bisbal, com hem dit diverses vegades, el que va fer serà entrar en un món més innovador. Però aquest ha fet un repertori més clàssic i com estem més acostumats.
2: Més de concert, com aquell que diu, perquè, esclar, ara ja sabem que tot es basa en la... amb cançons i d'allò dels artistes, o sigui, dels músics. El que passa que, esclar, segons la variació de la música que toquen, canvia molt.
0: Esclar, que canvia, perquè una cosa és el que ofereixen i que tu interpretes i que tu valores, i l'altre és el que pugui agradar més o no pugui agradar tant al públic que hi assisteix. Creiem que avui el públic que hi ha assistit, creiem que ja s'ha sentit més identificat amb els clàssics concerts de Festa Major. Crec.
2: Que per cert, avui no pensava que hi hagués tanta gent. Hi ha hagut una gentada de collons també avui, eh?
0: Ple de gom a gom. És curiós perquè ahir estava ple avui ens creiem de que ja que no era diumenge, és dilluns, però sí que hi ha un fet que ho diferencia i és que aquí a Tordera avui és festa.
2: I també.
0: I el ser festa aquí a Tordera doncs ha provocat potser que molta gent que treballaria o no, o que ho tindria, que, doncs està aquí.
2: I el que passa que és que els concerts aquí a Tordera sempre s'han fet, que s'han fet, va estar en tres dies de Festa Major, aquest any dos. Però sempre han sigut molta gent i sempre ha hagut molta gent. O sigui, amb això també, diguéssim, els músics, també els hi és un adiós per ells, el veure el local tan ple, i la gent ha correspon.
0: Bé, ara entrevistarem a un teu amic, en Miquel, i li preguntarem, però m'imagino que han quedat contents de que, doncs, el local estava ple de gom a gom i que estava ple de gom a gom i que ha sigut un èxit en quant a públic, jo diria. Ventura, ja sé que t'agrada que et vinguin a saludar, però quan teniu el micròfon obert, jo no podem, perquè llavors interfereix.
2: Jo em penso que estic al carrer igual que normal.
0: No, estàs emetent per Ràdio Tordera. I tot el que tu diguis amb el que et vingui a saludar o que vinguin aquí a la taula dins de quelcom, tot se sent per antena.
2: I tant que sí. I ara a veure si ve en Miquel, en Coma de Vall, que ha dit que vindria aquí. No sé si m'anirà amb les cantants o no, perquè, esclar, han d'anar a sopar i el serenata. De fet, tenen dues hores.
0: El problema que tenim avui és aquest, que han anat amb l'agenda molt plena en quant a l'horari de l'agenda, podríem dir, i això comporta que ells estiguin neguitosos. Ara he vist passar els músics que anaven a canviar-se d'una manera molt ràpida i podríem dir que... Clar, jo també ho entenc, ara estan cansats, han treballat, han de menjar quelcom... I els espera la serenata a la plaça de l'Església i tot seguit el ball.
2: És feina, és treballar. Encara el ball el poden atrasar, el que sigui. Però és que la serenata, han de fer per força la serenata. I és allò.
0: Ara, en aquest moment, estem, doncs, com he dit abans, a l'espera de... ens diuen... amb Ventura, que el Miquel Coma de Vall, que és el que estem esperant, que ens ha promès abans de... Ah, ja el tenim aquí? No el veig, on és? On és? Ah, tenim els cantants, ara. Oh, però allà no ens arriba el micròfon, Agustí. Agustí, com ho fem? Com ens col·loquem?

0: I ho entenc, tots entenem de que avui teniu una agenda, l'horari de la gent us ha col·lapsat, i això ho entenc. Molt ràpid, com ha anat?
1: Bé, ens sembla que ha anat molt bé, el que hem tingut és molta calor.
2: Home,
0: aquest és el gran problema, ahir ho comentàvem, ahir hi havia la Bisbal, i ho comentàvem també amb els vostres companys, no?, la vostra feina és molt maca, però també és molt dura. Per què us trobeu amb això? Amb aquestes calors, la roba es molla perquè, esclar, per la suor...
2: Ben moll.
0: Mira, el director artístic...
2: Musical, jo sóc el director musical.
0: Ah, musical. Però no influeix amb els cantants, no?, amb la forma artística?
3: Sí, musicalment sí, però la direcció artística la porta el Miquel Comadevall i la Imma Comadevall.
0: És un lío tanta cosa, però...
3: No, un lío no, tot repartit, com el futbol. Hi ha un entrenador, un segon entrenador, un massagista, hi ha de tot.
0: Ah. I el director de continguts, qui tria el contingut?
3: Els artístics. Els directors artístics trien el contingut.
0: Doncs vinga, anem al director artística.
2: Com va,
0: és, heu estat esplèndides, heu estat molt bé, actueu, canteu i es canseu, m'imagino, esteu cansades.
1: Sí, bueno, sí, és una mica la rutina de cada dia, gràcies a Déu que tenim, però el que comentava, doncs, amb la calor, els viatges, quilòmetres, tot això fa feix, clar.
0: I ara la feina que encara us queda.
4: Si Déu vol. Sí, però si Déu vol que no em falti, de feina sempre ens agrada. I a més, un públic com el que tenim aquí, passa volant això.
0: Això volia dir-vos jo, que heu tingut avui una audiència fantàstica. Han fet tot el que heu demanat vosaltres,
1: sí.
0: Us han aixecat la mà, us han encès els mòbils.
4: Han sigut molt obedients, molt creguts tots, ho han fet molt bé.
0: I a sobre teníeu ple.
4: Fantàstic, i tant. Aquí Tordera no falla mai, per això tenim un públic molt càlid, molt amable.
0: M'imagino que per un artista veure que està ple, que hi ha audiència, i m'imagino que també es treballa millor.
1: Home, i tant.
4: És l'objectiu, és el nostre objectiu.
0: Intento anar ràpid perquè sé que us estic.
1: Sí, sí, sí. Gràcies.
0: Ara deixem les senyores i anem per als cavallers.
5: Molt bé.
0: Que suat, cansat...
5: Normal. No cansat, és normal, no? La feina és la feina, però bueno, però contents. Suats, però contents.
0: El contingut. Anem a parlar del contingut. El
5: contingut del concert.
0: Música caribenya, música... Com us hi sentiu en aquest món?
5: Això és el que s'ha programat, no? Fer una miqueta de tot, una miqueta, un menú molt, molt gran, on es pugui agafar plats diferents, de diferents parts del món, diferents músiques, o sigui, això és una miqueta el que s'ha trobat.
0: Banda sonora i molt música caribenya, que la música caribenya, no sé si coincidiu amb mi, suposo que el que busqueu és aixecar l'ànim, perquè si hi havia algun... Jo pensava, quan estava en plena marxa, pensava, si aquí hi ha algun deprimit, segurament que li aixecaran l'ànim.
6: Això es tracta, no?, d'un menú variat, on hi hagi també frescura, amb els plats més forts, no? I així es digereix tot millor.
0: Realment el moure's és molt important, ho entenc.
6: Sí.
0: Enganxar la gent perquè es mogui, això ja no deu ser tan fàcil.
6: Bueno, no és molt fàcil, però amb una mica de carisma i de simpatia els acabes movent a tots.
0: Ha sigut, jo ho diria, ha sigut un concert en el que us mouen els paràmetres, que sempre la meravella més o menys s'ha mogut, ha agradat al públic, crec que ha agradat al públic, i per tant, doncs, podeu marxar satisfets. Primer, perquè hi havia molta gent, sí. Segon, perquè correspon, i tercer, perquè vosaltres us veig molt eufòric.
6: Sí, nosaltres estem molt contents perquè quan hem acabat el concert la gent estava de peu, estàvem parlant les noies, la gent seguia de peu i fins que no hem acabat l'últim pum de la cançó, la gent no ha parat d'aplaudir d'estar de peu. I
0: ha sigut un plaer.
5: Igualment.
0: Vaig ràpid perquè sé que la vostra urgència.
5: Sí, sí, quina seria la pregunta en aquest cas?
0: No, jo et deia que va, si estàs content de com...
5: Però moltíssim, bueno, el que ha dit el meu company. Ha sigut un concert molt complet perquè la gent ha estat fins al final, tot ple, s'ha aixecat al final, no ha parat de participar nosaltres. Ha sigut perfecte, per mi ha sigut un concert...
0: Ho hem passat bé. noies, les noies són ja de les que... Molt bé, eh? Fantàstic, que heu estat fantàstiques, moguent-vos, cantant, i realment heu aixecat el públic. Veig que us agrada molt baixar la platea, moure's entremig del públic...
1: I això... I és més proper, és més maco i pots connectar amb el públic. De fet, és això el que busquem.
0: Ha sigut un plaer.
4: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Que sopeu a gust perquè us queda molta feina encara per fer.
1: Gràcies sobretot per fer-ne via i us ho agraïm de debò, que ja sí que hem vingut allò...
0: No, jo us faria moltes preguntes, però és que sí, pateixo per vosaltres. Ha sigut un plaer. Molt amables. Molt amables. Miquel, anem-hi? Bueno, si vol intervenir el director de musical, vull dir... Jo, bueno, ara aquí tenim en Miquel i el director musical, els dos. Ja, que me diuen que m'aposi de cara a la cambra, perquè, és clar, jo quan entrevistava a tanta gent, doncs m'he posat una mica d'esquena. A veure, com es pot ser... Bueno, no fan mal els braços?
7: No, de cap manera, només faltaria. No, home, no.
0: Suposo que deu estar musculat, no?
7: No, res, guitallós, no, res.
0: M'imagino, perquè no. Ha fet una exhibició de bateria.
7: Solament és així.
0: Ha estat molt bé aquell solo de bateria. Bé, no, solo no. Aquell tuti, era un tuti.
7: Estàvem tots els companys.
0: Era un tuti de bateria.
7: Sí.
0: Com us heu trobat? Us heu trobat bé aquí? Bé?
7: Sí, molt bé.
0: Jo, si tinguéssim més temps, parlaríem d'allò que ens agrada cada any, de parlar de del que heu treballat, de lo que com va i tal, però reconec que ara... Avui anem apretats d'agenda. I per... Ja em costa tu perquè... No, jo li dic al director musical, li dic al director que s'acosti, perquè m'arrenyen, perquè jo m'aposo d'esquena a l'entrevista i m'arrenyen. Però bé, contents amb la... Com ho diria jo? Musicalment, el dia ha sigut bo, us heu trobat còmodes, heu sentit, doncs, que expressau allò que preteniu, com
3: no, home, el públic ha estat molt bé, molt maco, molt simpàtics, i nosaltres quan, amb això ja ho tenim tot. Mentre ells estiguin contents, nosaltres també.
0: Toquem diversos instruments, no? A més de portar la part...
3: Tots els músics doblem molts instruments.
0: Sí, jo pensava, quan us mirava, vosaltres dos, quan pensava d'aquella famosa dita de que el músic que toca tot, d'orquestra que ho toca tot, és que aquí ho feu tot, eh? Ho toqueu tot.
7: Bueno, són coses d'aquelles que depèn de les peces que toques, requereix un instrument i un altre, i tenim la sort que tenim aquests músics que poden fer diversos instruments, doncs a partir d'aquí els aprofitem.
0: Abans d'acomiadar-vos, deixeu, doncs, que en Ventura, si vol fer alguna pregunta...
8: Estic molt content perquè heu quedat molt bé aquí a Tordera.
7: Molt bé.
8: I a la gent els ha agradat molt. Jo només, a més ja ho sap, ja ho sé a vosaltres, que pel ser la Meravella, bueno, conec tots els músics, totes les orquestres, però amb la Meravella, a la Camarada, que quedeu bé. Almenys la gent no podria dir que no ha quedat bé.
7: No.
0: Bé, reconec que us estem robant hort, temps hort. Aneu a sopar, refresqueu-vos, el director musical està empapat, però empapat. Això prima, no?
9: Diuen.
0: Ha sigut un plaer, molt de gust, i doncs, fins l'any que ve, a veure si la direcció de l'organització d'aquesta casa...
7: A veure
0: què us diré. Ha sigut un plaer, ha sigut un... Vosaltres, ràdio, doncs, oients, molt amables en tot, heu sigut, doncs, fidels en el programa de cada any de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera hi posa molta força en aquesta emissió. Hi dedica molts de mitjans, i tenim dues càmeres que després per internet, si voleu, i doncs aquí doncs tenim, no sé, és com teníem ahir en Lluc, l'Agustí. L'Agustí per mi és el meu alma mater, perquè em cuida de tot, eh? I avui teníem una novetat, eh? Però bé, no, espero que s'hi hagi trobat bé, perquè veig que feia una mica la qüestió del son. Damià, estàs content? I diu que li ha agradat estar aquí. Lluc, Damià, Agustí, gràcies pel vostre suport. Sense vosaltres no seríem res. i gràcies a vosaltres podem fer una transmissió que, doncs, de la que ens sentim molt orgullosos, gràcies a vosaltres.
8: Vinga, i bona sort i bon final de festa major.
0: Ja està, no em paguis mai més el micro.
4: Estan aquí. Els viatges m'havien a mig camí per dormir en el cotxe perquè no arribava. Jo arribava moltes vegades fins a Bellaterra. A Bellaterra ens juntàvem amb uns quants músics i llavors jo tornava sola fins a casa. I a vegades em dormia al cotxe. O sigui, jo veia que m'adormia, llavors parava, m'estava una horeta dormint i tornava. Clar, això ara no ho faria.
0: Cansament, falta de son, molta son, falta de dormir.
4: Ara mateix, com està la vida? Ara mateix, clar, jo fa 15 anys que ho vaig deixar ja a l'orquestra.
0: Però
4: tant. Sí, tant de fa. Sí, fa 15 anys que tinc la pelo. Sí, ja fa 15 anys que no faig orquestra. Llavors, clar, ara mateix no em quedaria dormint al cotxe. Però abans era, no sé, tenia una tranquil·litat i, bueno, me quedava i llavors em despertava i tornava cap a casa. Però és molt dur, és una feina que no es veu, però és dura.
0: El currículum, a quantes orquestres has anat amb...
4: Mira, és ràpid. Jo vaig començar primer amb un duo, amb un senyor de Pineda, amb en Josep Gallard, com ara el faig amb el meu home, anava amb ell. Llavors, els de la Selva Mar, que la Selva Mar ja no existeix, no sé si te'n recordaràs d'aquest nom, em van veure i em van dir, ai, t'interessaria, vaig estar amb ells, em sembla que dos o tres anyets. Llavors em van veure la que era la Blanes Orquestra.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

vuitanta ja no estic cansat de guiris, de cançons de petxanga per escap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40 i així segueix cantant.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
3: Però això, no?

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. Hey, the home to get.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius d'avui, dilluns 24 d'agost de 2026. Avui, dia de Sant Bartomeu. Per tant, glòria a Sant Bartomeu a tots vosaltres. La Nova Blanes actuarà a la Diada de Sant Bartomeu amb concert i ball de nit. La Pista de l'Amistat acollirà la música de l'orquestra aquest dilluns. La Diada Central la centrarà amb aquesta orquestra, la Nova de Blanes, que serà l'encarregada d'amenitzar tant la tarda com la nit a Sant Bartomeu, amb dues cites destacades a la programació. La primera trobada serà a les 7 de la tarda a la Pista de l'Amistat, on la formació oferirà el tradicional concert de festa major. La celebració continuarà la nit, a partir d'un quart d'11 al Passeig Fluvial, on la Nova de Blanes tornarà a pujar a l'escenari per posar el ritme del ball de nit i tancar la jornada festiva. Ràdio Tordera oferirà un servei de retransmissió per a la gent que no pugui assistir a través de la 107.1 FM i el seu canal de YouTube.

0: Demà torna el camí ral al ja consolidat tobogant aquàtic. La proposta refrescant arrencarà a 11:15 i incorpora enguany una cua inclusiva. Aquesta activitat que convertirà la via transformant-la en una nova gran atracció, amb la instal·lació del tobogant aquàtic, una de les propostes familiars més populars de la programació. L'activitat es va estrenar l'any 2022 com una de les grans novetats del programa de festes i s'ha acabat convertint en una tradició consolidada per a infants i joves. Enguany, com a millora, l'organització ha habilitat una cua inclusiva per garantir un accés més fluid i adaptat a tothom. Pirotècnia Valenciana il·luminarà el tancament de la Festa Major de Tordera. Els guanyadors del concurs internacional de focs artificials de la Costa Brava 2025 oferiran un espectacle al Passeig Fluvial. Serà a 11:15 de la nit i el Passeig Fluvial, com comentem, serà l'escenari del Gran Castell de Focs Artificials, un dels espectacles més esperats per als veïns i visitants de tota la Festa Major. L'exhibició d'enguany anirà a càrrec d'aquesta prestigiosa companyia de Pirotècnia Valenciana reconeguda amb aquest concurs de la Costa Brava. La firma promet un show de llum, color i potència per posar punt i final a les celebracions d'aquest any a la vora de la Tordera. I seguim amb una altra notícia. Carles Llopart estrena la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa a la Pista de l'Amistat. La Diada Central de Sant Bartomeu tindrà enguany un valor afegit per al patrimoni musical de Tordera. A les 7 de la tarda, a la Pista de l'Amistat acollirà l'estrena de la sardana del 50è aniversari de la nostra dansa, una composició inèdita composta pel tordarenc Carles Llopart. El procés de creació d'aquesta obra s'ha cuinat amb temps i amb una planificació detallada. Llopart explica que la iniciativa es va gestar ara fa 2 o 3 anys. La premissa recomanada per l'ocasió era molt clara: crear un tema plenament festiu i dinàmic, ja que, segons l'entitat, és una fita històrica que cal celebrar. I acabem amb un breu apunt del temps. Avui, dilluns, dia de Sant Bartomeu, tindrem unes temperatures una mica diferents a les de la darrera setmana. Tindrem unes temperatures mínimes de 21 graus i màximes de 30. Això sí, podria haver-hi previsió de pluges en algun moment, amb el 50% d'aquesta previsió. Les pluges, però, que arribaran cap a la tarda vespre. Per tant, al matí el tindrem ennuvolat i amb una mica de sol.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
2: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35. I respira tranquil.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
6: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
7: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
6: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
7: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
6: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
8: Per menjar bé no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb bleig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
9: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: és el telèfon?
1: Mira, sortint segona porta a la dreta, puges al vuitè, baixes al cinquè, tornes a girar a la dreta i preguntes, jo què sé.
0: Ara torno.

0: Radio Tordera.
1: Aquesta cançó es diu Ni un duro.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments. Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
3: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart. T'esperem al camí Ral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
8: Dilluns 24, el dia de Sant Bartomeu, a les 10 del matí, el camí Ral acollirà la cursa del cos. I recordeu que les inscripcions es poden fer de forma física a partir d'un quart de 10 fins a 3 quarts de 10 a la plaça de la Concòrdia. Un cop finalitzat, el cos, la colla gegantera i grallers de Tordera, acompanyarà amb una cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on a les 12 començarà l'ofici solemne. A la tarda, a 2 quarts de 7, hi haurà el festival de patinatge artístic a càrrec de l'exsecció de patinatge artístic del Club Patí Tordera. Seguidament, a les 7, a la pista de l'Amistat, hi haurà un concert amb l'orquestra Nova de Blanes i també l'estrena de la sardana del 50 aniversari composada pel músic torderenc Carles Llopart. A un quart d'11 al Passeig Fluvià hi haurà els focs artificials a càrrec de la pirotècnia valenciana i finalment a 2:15 a la pista de l'Amistat al Ball de Nit amb l'orquestra La Nova de Blanes.
9: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: necessitem poc.
1: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
0: Tot el que buscava el tenia ben a prop. Tot el que buscava el tenia ben a prop.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
4: No! Primer has de fer la digestió!
3: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633-05-0016.
7: A Carns Anna, la qualitat es nota en cada tall. Una carnisseria de les de sempre, amb productes naturals, ecològics i de proximitat, i un tracte que fa poble. Vine i descobreix el gust de la tradició catalana cada mossegada. Carns Anna, al carrer Alcalde Vendrell sense número de Tordera. Més que carn, confiança. Carns Anna us desitja bona festa major.
8: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimaulet coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimaulet, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
9: Aquest estiu, respira natura i menja amb calma a l'era de Cal Nano.
7: Cuina tradicional en una masia rural catalana envoltada de natura i tranquil·litat.
9: Un entorn únic per compartir bons àpats, bons moments i gaudir de l'aire lliure. Cal Nano, veïnat de Sant Pere 29. Reserva al 93 764 53 82.
10: Ràdio Tordera.

0: oients de Ràdio Tordera, Sant Bartomeu, Festa Major, Festa Major Grossa, 24 d'agost. Avui és el dia gran, el dia assenyalat, i el dia que nosaltres ja fa molts anys que som aquí per retransmetre el concert de la Festa Major. Per nosaltres és un goig que ens acompanyi la Sara Xampeny, que per mi és com, bé, és com el meu àngel el de la guarda en el tema aquest musical.
1: Bona tarda a tothom, bona Festa Major, i aquí estem un any més, no? No podíem faltar, l'Albert m'ho va demanar, bueno, no es va vingar cap aquí.
0: Jo ara feia fa anys que carai de director de Ràdio Tordera ens encomana aquesta feina, i no me'n donava compte, però aquesta orquestra que fa 4 o 5 anys que no ve, com m'ha vist, diu, ah, tornem a conèixer aquí, allà, les cantants i tal. Vol dir que seguim el peu del canó.
1: Bueno, jo el que comentava és que jo havia estat amb aquesta orquestra quan era la Blanes Orquestra, però ja ens enterarem què ha passat, perquè han canviat de nom.
0: Ai, tu, quan assagen serà difícil, això. Bé, nosaltres avui tenim el plaer de que tenim un tordarenc a dalt a l'escenari. I dona la casualitat de que aquest tordarenc el vam entrevistar a Ràdio Tordera no sé quan fa, 3, 4 anys, no recordo.
2: Una cosa així, diria.
0: En el que estudiaves

0: i composició. Estem parlant de Carles Llopart.
1: Benvingut, Carles.
2: Gràcies i bona festa major a tothom.
0: Ho tenim una mica complicat amb aquesta música de fons, oi?
2: Estan fent proves de so i això sona fort, eh?
0: Bé. Home, explica'ns una mica la teva trajectòria musical i com has vingut a parar aquí amb aquesta orquestra de Blanes i estrenar una sardana.
2: Doncs jo vaig fer composició i vaig fer piano. L'únic que a la vegada havia estat fent tenora, primer a una cobla juvenil i després a una cobla d'adults. I ja havia fet una sardana el 2019 i ara fa un any em van encarregar aquesta, que és la segona sardana, que és la sardana dels 50 anys de la nostra dansa. Llavors, just fa un any ficava les primeres notes de la sardana, he anat evolucionant, l'hem anat provant i avui és el primer cop que sonarà per públic obert, diguéssim. La primera vegada que sonarà aquí a Tordera i que s'estrenarà. La podrem sentir amb aquesta orquestra, que serà en format de cobla.
0: Tu hi seràs?
2: Jo també hi seré. Això és una sorpresa, perquè ho hem decidit avui mateix.
0: Què tocarà?
2: La tenora. Tocaré el paper principal.
0: Déu-n'hi-do, no?
2: Aviam com sona. Tothom aquí, a veure-ho.
0: Així és el que estudia piano, sap tocar tot?
2: Jo sí, mira, no la casualitat. Jo més toco el saxo, també, o sigui, una mica de tot m'agrada.
0: Escolta una cosa, en quin moment s'escoltarà la sardana?
2: Això serà la mitja part. Jo aprofitaré que la mitja part han de fer el canvi de cadires i tot plegat per explicar una mica i després tocarem. Jo crec que serà cap a tres quarts de vuit o les vuit.
0: Carles, la teva trajectòria musical. Molt bé, compositor, d'aquesta sardana, tots ho entenem, però t'has de guanyar la vida. Com te la guanyes?
2: Me la guanyo, per una banda, fent composicions, encàrrecs, fent també produccions de música moderna, després fent bolos de sardanes i de piano, i després també ensenyant. Ensenyo a l'Escola de Música d'aquí Tordera i a un institut, també. O sigui que...
0: Professor, t'has fet...
2: Sí, estic enfeinat, vaig fent coses.
0: Però professionalment, tocant...
2: També. L'únic que ara no estic a cap cobla, estic fent de freelance, que vol dir que vaig agafant els bolos com van sortint.
0: És molt corrent, oi?
2: Sí, en el món de la cobla sí. Sí, perquè a més ens coneixem uns entre altres i anem fent.
0: Hosti, mira si trobes l'Ignasi, que puguem entrevistar l'Ignasi.
2: Ara quan

0: aviat ho sentirem. I demà, de fet, avui, com que és en format de tots asseguts, ningú podrà ballar, jo crec que serà només escoltar. Però demà a la plaça la tornaran a tocar i sí que serà per poder-la ballar tothom. O sigui que serà la primera vegada que podrem repartir-la i ballar-la com
1: s'ha fet. Demà qui la tocarà?
0: Demà la tocarà la cobla principal de Caçà.
1: Ah.

0: Bona tarda, Ràdio Tordera, oients de Ràdio Tordera. Sant Bartomeu, festa major grossa, 24 d'agost. Avui és el dia gran, el dia assenyalat, i el dia que nosaltres ja fa molts anys que som aquí per retransmetre el concert de la festa major. Per nosaltres és un goig que ens acompanyi la Sara Xampeny, que per mi és com, bé, és com el meu àngel, el de la guarda en el tema aquest musical.
1: Bueno, bona tarda a tothom, bona festa major, i aquí estem un any més, no?
0: Arseni?
1: No podíem faltar, l'Albert m'ho va demanar i dic, bueno, doncs va, vinga, cap aquí.
0: Jo ara feia, fa anys que aquest carall de director de Ràdio Tordera ens encomana aquesta feina, i no me donava compte, però aquesta orquestra que fa 4 o 5 anys que no ve, com m'ha vist, diu, ah, tornem a conèixer aquí, que allà, les cantants i tal. Vol dir que seguim al peu del canó.
1: Seguim al peu del canó. Bueno, jo el que comentava és que jo havia estat amb aquesta orquestra quan era la Blanes Orquestra, però ja ens enterarem què ha passat, perquè han canviat de nom.
0: Ai, només quan assagen serà difícil, això. Bé, nosaltres avui tenim el plaer de que tenim un tordarenc a dalt a l'escenari. I dona la casualitat de que aquest tordarenc el vam entrevistar a Ràdio Tordera, no sé quan fa, 3, 4 anys, no ho recordo.
2: Una cosa així, diria.
0: En el que estudiaves piano i composició. Estem parlant de Carles Llopart.
3: Benvingut, Carles.
2: Gràcies, i bona festa major a tothom.
0: Ho tenim una mica complicat amb aquesta música de fons. Eh?
2: Estan fent proves de so i això sona fort, eh?
0: Home, explica'ns una mica la teva trajectòria musical i com has vingut a parar aquí amb aquesta orquestra de Blanes i estrenar una sardana.
2: Doncs jo vaig fer composició i vaig fer piano. L'única a la vegada havia estat fent tenora, primer a una cobla juvenil i després a una cobla d'adults. I ja havia fet una sardana el 2019 i ara fa un any em van encarregar aquesta, que és la segona sardana, que és la sardana dels 50 anys de la nostra dansa. Llavors, just fa un any ficava les primeres notes de la sardana, he anat evolucionant, l'hem anat provant, i avui és el primer cop que sonarà per públic obert, diguéssim. La primera vegada que sonarà aquí a Tordera i que s'estrenarà. La podrem sentir amb aquesta orquestra, que serà en format de cobla.
0: Tu hi seràs?
2: Jo també hi seré. Això és una sorpresa, perquè ho hem decidit avui mateix.
0: Què tocaràs?
2: La tenora. Tocaré el paper principal.
0: Déu-n'hi-do, no?
2: Aviam com sona. Tothom aquí, a veure-ho.
0: Així és el que estudia piano, sap tocar tot?
2: Jo sí, mira, no la casualitat. I a més toco el saxo també, o sigui, una mica de tot m'agrada.
0: Escolta una cosa, en quin moment s'escoltarà la sardana?
2: Això serà la mitja part. Jo aprofitaré que la mitja part han de fer el canvi de cadires i tot plegat per explicar una mica i després tocarem. Jo crec que serà cap a tres quarts de vuit o les vuit.
0: Val. Carles, la teva trajectòria musical. Molt bé, compositor d'aquesta sardana, tots ho entenem, però t'has de guanyar la vida. Com te la guanyes?
2: Me la guanyo, per una banda, fent composicions, encàrrecs, fent també produccions de música moderna, després fent bolos de sardanes i de piano, i després també ensenyant. Ensenyo a l'Escola de Música d'aquí Tordera i a un institut, també. O sigui que...
0: Professor, estàs fent...
2: Sí, estic enfeinat, vaig fent coses.
0: Però professionalment tocant...
2: També. L'únic que ara no estic a cap cobla, estic fent de freelance, que vol dir que vaig agafant els bolos com van sortint.
0: És molt corrent, oi?
2: Sí, en el món de la cobla sí. Sí, perquè a més ens coneixem uns entre altres i anem fent.
0: Agustí, mira si trobes l'Ignasi, que puguem entrevistar l'Ignasi.
2: Si no, ara quan el vegi li dic que vingui. Doncs...
0: Sí, estem en l'any. Bueno, jo parlaré amb la Sara. Segueix.
2: Doncs això, em fa molta il·lusió ser-hi aquí. Aviat ho sentirem. I demà, de fet, avui, com que és en format de tots asseguts, ningú podrà ballar. Jo crec que serà només escoltar. Però demà a la plaça la tornaran a tocar i sí que serà per poder-la ballar tothom. O sigui que serà la primera vegada que podrem repartir-la i ballar-la com s'espera.
0: Però demà qui la tocarà, la Salvatana?
2: Demà la tocarà la cobla principal de Cassà. Ah, sí. A la cluenda del curset de sardanes.
0: Ah, bé, està inclòs al curset.
2: Val. Inclòs al curset, exactament.
0: Val. Bé, és un plaer tornar-te a entrevistar perquè, home, música aquí Tordera i tal, i el veure't aquí dalt a l'escenari m'ha fet una mica de amb una mica de gràcia de poder
2: a mi em
0: parlar.
2: Fa il·lusió, a mi em fa il·lusió. Espero que vagi a més, que n'hi hagi més d'entrevistes i de trobades on pugui actuar. La veritat és que és el meu i realment si he de triar una cosa és escriure i tocar les meves cançons i estar a l'escenari, que és el que m'agrada.
0: Però a les teves cançons, què vols dir? Cançons comercials?
2: És que jo, a més d'escriure sardanes i escriure música per piano, escric també cançons comercials, que també és l'altra banda meva, diguéssim, de cançons pop amb el piano, una mica com si fos un Elton John modern.
0: Però cantes tu o te'ls encarres?
2: Canto jo també, l'únic que també m'agrada escriure pels altres.
0: Així ja et veig amb una d'aquestes grans recollides de gent amb tu dalt l'escenari ballant.
2: Jo per mi sí.
0: Ja saps ballar?
2: Ballar, això encara hi estic en ell. Sé ballar sardanes, però...
0: Perquè jo que ja vinc d'una altra època, quan veig el cantant que balla més que no canta...
2: Em ballen més que en toquen, que diuen, no? També. A mi també m'agrada bellugar-me, la veritat.
0: Sí, sí. Sortiràs com a Carles Llopar o...?
2: Sí, no, tinc un pseudònim que es diu Esen Carles, que és per no ficar només Carles, dic Esen Carles.
0: Esen Carles. Bé, ha sigut un plaer, Carles.
2: Moltes gràcies.
0: Que tinguis molta sort a la teva... Perdona, Sara, perdona.
1: Què va, si jo encara el conec. Vam compartir un musical, que no me recordo si va ser Mamma Mia, no. Hairspray i un altre musical de Pere Cot, ell tocava, i nosaltres actuàvem, i jo l'he vist, i és un crac, eh? Tocant el saxo, tocava el saxo, que sí, Carles, aquella vora. I és un...
0: Jo el vi a l'entrevista meva, en el meu imaginari, era un pianista. Però, esclar, però el que m'està dient... També de boca.
2: De boca fa més poc, eh? Primer vaig començar com a pianista, David, però sí, aquí estic.
0: Si toca el piano, toca tot.
2: Sí, al final és l'instrument base que t'ajuda molt a entendre la música, a entendre tant la part harmònica com la part melòdica, que és la veu. O sigui que sí.
0: I bona veu?
2: La vaig assajar.
0: Tens algun disc gravat?
2: No, però tinc cançons que estan a Spotify. Ah, qui vulgui escoltar-les, allà estan.
0: Han d'anar a Spotify, han de buscar a Sant Carles.
2: Exacte.
0: I allà em trobaran.
2: Ui, però si la Sara em busca em farà vergonya, que ella canta molt bé. Ui.
0: Spotify, Sant Carles. E-S-Carles.
2: Espai. Aquí, a veure, esperem.
1: Estem en directe, això?
0: Sí, estem buscant a Spotify. Punxa'l.
2: A veure, fiqueu aquesta. És la que és més marxosa.
1: No sé si s'escolta, si algú podria escoltar. Bueno, però ho buscarem.
0: Ho deixarem per una altra estona i direm a Ràdio Tordera que també que ho punxin.
1: Vale, ho buscarem.
0: Buscarem que ho punxin. Carles, ha sigut un plaer, maco. Tinguis molta sort a la teva trajectòria musical.
1: I Sara, si segur que sí, no, ja ens veurem per aquí, perquè ets molt...
0: Doncs vinga.
2: Això espero.
0: Un plaer, Carles.
2: Gràcies.
0: Vinga, molta sort. On tenim el...
1: Ara vindrà,
0: Arsène. Ah, sí, ja el tenim aquí?
1: No, encara no, diu que ara vindrà.
0: Bueno,
1: si vols, fem...
0: Tu havies conegut el Carles així, però el que veig...
1: Bueno, sí, ens coneixem de Tordera i, com et deia, havíem compartit escenari amb un dels musicals que havíem fet a Pere Cot, que jo no me'n recordava ben bé quin era, perquè ja no me'n recordo moltes coses, però sí, ell feia el saxo, tocava i és molt bon músic, eh? I és molt jove, eh?
3: A més a més.
0: Sí, ho ha de ser.
1: És molt jove.
0: Jo el vaig conèixer perquè tenia el seu pare com a professional amb una feina i em va dir que el seu fill feia això. I li vaig dir, doncs mira, dona'm el seu telèfon que l'entrevistaré.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè en aquella època jo entrevistava així artistes i músics i tal. I el vaig entrevistar quan ell estava estudiant piano.
1: Molt bé.
0: I no, vaig veure que anava fort.
1: Sí.
0: Ja més o menys ho intueixes.
1: Home, pensa que una persona que toqui piano, que ha dit que tocava el saxo, la tenora...
0: Ara diu que ell toca la tenora aquí.
1: O sigui, això és una persona que és bastant virtuosa, eh? Perquè tu pots estudiar instrument, però que sàpigues tocar tants, això és una persona que és virtuosa per mi, no?
0: Sí, sempre he pensat que el piano era clau. Bé, Sara, i tu què? Que ara no fas res ni...
1: Jo, mira, ja tinc una edat, Arsène, jo estic a la meva feina, vaig fent algun bolillo de música, però molt en petit, o sigui, per aquí a prop ja no faig coses perquè vaig tenint una edat i a mi això, ara ho parlava amb ell, que jo havia estat aquí a la Blanes també, i és una feina que és molt sacrificada, tio, sempre t'ho explico. Són moltes hores a la carretera, moltes hores sense dormir. És una feina per quan ets més jove, per mi, eh? Jo ara no em veuria capaç de fer això.
0: Ho entenc, ho entenc.
1: Ah, mira, aquí tenim
0: ho entenc.
1: El director. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què tal?
3: Com esteu?
1: Molt bé, sí, mira, com els pijos.
3: Ai, que bé, eh?
0: Ignasi, jo prou t'he dit... Ai, posa't aquí la meva... Jo prou t'he dit que sortiries per la tele, però veig que no treus la suor de sobre.
3: No, no, i avui fa una mica xafó i la feina és la feina.
0: Ara estàvem parlant amb la Sara. Us coneixeu amb la Sara?
3: No, no tinc la sort.
0: Ell ha sigut una professional d'orquestra.
3: Molt
0: cantant.
3: Bé. Que bé, que
0: cantant
3: bé.
0: Cantant d'aquí Tordera, amb un currículum molt maco, eh? I molt, molt important.
3: Fantàstic,
0: fantàstic. Ignasi, parlem de la nova.
3: La nova Blanes.
0: Abans era Blanes i ara... Per què nova?
3: Perquè quan jo vaig agafar la direcció de l'orquestra, vaig comprar l'orquestra, i per uns temes legals vam haver de canviar el nom. Jo no volia perdre l'essència, no volia perdre el nom de Blanes, ja que és de la comarca de la Selva i ja tenia prou nom, i vam afegir-hi el de Nova.
0: Feia 4 o 5 anys que no veníeu aquí.
3: 5 anys, exacte. Sí, us trobàvem molt a faltar, però bueno, estic molt contents de poder estar aquí i com sempre oferirem el millor del que tenim. Portem tot equip nou, tant de pantalles com de so, com de repertori, que esperem que sigui del vostre grat.
0: Com ha sigut això d'aquest simbiosi, trobada, afegida d'aquesta sardana a través del Carles Llopart?
3: Bé, va sorgir de que em van fer la consulta des de l'Ajuntament si nosaltres voldríem col·laborar. I nosaltres, des del primer moment, ja vam parlar amb ell que ens enviés els papers, i el que hem fet és gravar-ho, enviar-li perquè ell pogués retocar-ho. I ell, que és un fantàstic creador, l'ha retocat, i a més tenim la gran sort que ell farà de primer tenora. Mira, la pell de gallina. Ens fa molta il·lusió. Perquè la nostra finalitat és col·laborar amb els pobles. I això s'està perdent. Des de que tenim aquests equips i camions i això, estem poc amb els pobles. I llavors, quan surt una iniciativa així, a nosaltres ens fa molta il·lusió. Perquè realment creuants amb el poble i col·laborar amb la cultura, que és el que fem, eh? Fem cultura.
0: Nosaltres ara, vulgues o no, ens atreu, ens agrada, ens sentim com si fora nostra parlar d'una orquestra de Blanes.
1: Home, sí.
0: Blanes és mig Tordera, és, i som tan sovint, i som, per, i som tant per tot, sí. Que es fa una orquestra de Blanes. Per tant, aviam si la comissió organitzativa d'aquesta festa major us porta més sovint. Però vosaltres ara us ho heu de guanyar. Ara.
3: Nosaltres ens ho guanyarem. No patiu, que guanyat està. I és cert que no només nosaltres i l'esforç que fa l'Ajuntament, hi ha també pel mig altres empreses que tenen les seves organitzacions, però nosaltres volíem venir aquí, vam insistir, de fet, i vam fer el possible, per lo de la part econòmica, siguem clars, per venir, perquè volíem mostrar la nova Blanes a Tordera.
0: Ignasi, musicalment, com el teniu organitzat, el concert?
3: Mira, la primera part fem música de pel·lícules. Aquest any fem un homenatge a John Williams, que és el més instrumental, fem un petit recull. Després hi ha un homenatge a un cantant que sembla que hem oblidat, que és el José Guardiola. Nosaltres portem el seu fill, i qui millor que el seu fill per fer-li un homenatge?
0: Ah, ho he llegit!
3: Sí.
0: Ara m'ho recordo.
3: No volem abusar, farem tres temes.
0: Quin instrument toca?
3: Ell canta, baixa cantant.
0: Ah, és cantant.
3: Pare, sí, el pare era saxo i cantant. Aleshores, el que fem és que ell baixa entre el públic, fem dos cançons i la tercera és consensuada amb el públic. Allò que diem de participar.
0: Molt bé.
3: Esperem que sí. A tot arreu agrada molt i esperem que aquí sí.
0: Sí, ha agradat això.
3: Sí, molt, molt. Portem 2 anys fent-ho i agrada moltíssim. I després aquí farem la mitja, una no mitja part, però és quan presentarem la sardana. Per què? Perquè a partir d'aquí fem el bloc català. I el millor és començar amb la sardana d'ell, que tindrem tot el públic ja escalfat, i a partir d'aquí, com es feia abans, va el Jota, instrumental, i concert català, sardanes, himnes de Catalunya.
0: Molt bé.
3: I el coti, per nom puntet d'actualitat.
0: Sembla que...
1: Que pinta molt bé.
0: Que pinta o que... Vols pujar a cantar?
1: Ah, ostres, no.
0: Segur?
1: Segur.
0: Ho faria molt bé,
3: Molt.
1: No, però això jo...
3: Segur, jo t'estic atracant ara,
1: No, cadascú té el seu moment, jo de veritat... Un altre dia, ja. Un altre dia. No, no, no, sí, en aquest concert no.
3: Si és pel seu moment, el meu ja passarà.
1: No, no, no, no, no.
0: És un repte.
1: Que no, que no,
3: que no, que jo entenc que no,
4: que no, segur, segur, segur. Busquem
1: repertori,
4: el que tu busques, la cançó que tu vulguis.
1: Que no, perquè molta vergonya, no, no. Mira, ella de marxar que s'ha de canviar, que a les 7 comencen. Ignasi, de veritat.
5: Com saben les senyores.
4: Ha sigut un plaer, Ignasi.
5: Moltes gràcies.
4: Molta sort, que us vagi molt bé.
3: Ha sigut
4: un plaer, Ignasi. Molta sort, que us vagi molt bé.
3: Virtuós.
4: I nosaltres a veure si aconseguim de que l'organització us porti més sovint.
3: Esperem que
4: per
3: sí.
4: Allò que us he dit abans, per la proximitat, perquè, home, Blanes ho sents com Tordera, no?
3: I ens hem de recolzar les orquestres, les que quedem només sis, les d'aquí.
4: Tinc moltes preguntes per fer-te com a orquestra, però
1: hem de tallar. S'ha d'anar a canviar. Jo,
4: gràcies per tot, Ignasi.
3: Vestit és millor que m'ho preguntis.
4: Sí. Val, val. Ves, ves, ves, ves, ves. I està suat.
3: Gràcies, eh?
4: Vinga, maco. Gràcies.
1: Ui, ui, no.
4: No et veies ja,
1: sí, sí que m'encantaria, però ara és el moment d'ells i no toca. I menys el concert.
4: Ell t'ha ofert acompanyar-te
1: ja.
4: A qualsevol peça que tu volguessis.
1: Sí, sí, però no. Un altre dia. No, ja està. Marceli, ens posem ja en marxa? No, encara no, eh?
4: Espera't. Espera't que no sé, ells ara s'han de vestir.
1: Vale.
4: Ara el que farem nosaltres... Ja.
1: Vale, què diu?
4: El que farem nosaltres, si t'assembla, Agustí. Agustí és aquí, el càmera ho és tot, el muntador ho és tot. Jo m'he fet alguns apunts i si per cas els llegiré allí. Agustí, me sents?
1: Sí.
4: M'ho llegiré allí segur. Te va bé que jo faci això?
1: Posem, sí.
4: Eh? Que jo vingui aquí a seure a la taula.
1: Anuncis
4: alguna cosa
1: o no?
4: I no, m'he portat alguna cosa de l'orquestra.
1: Doncs vinga.
4: I explicarem...

0: Bé, explicarem doncs que tenim una veïna de l'orquestra amb una amabilitat extraordinària, s'estan portant de meravella. Ens han donat tot tipus de recolzament per poder-los entrevistar, i direm que l'orquestra nova de Blanes fou formada el 1989 a Blanes per músics d'una gran trajectòria i és una formació més jove, però consolidada com un referent de les festes majors. El seu punt fort és l'energia en directe. Avui ho veurem, que avui el director ens ho ha dit, que porta molta d'energia. Oferim un espectacle molt dinàmic que combina el ball de balada clàssic amb tuits moderns i versions pop-rock per al públic jove. Camp Blanes és una formació. Camp Blanes com Caçada de la Selva, que és la població. No, era una població que havia actuat abans Blanes, però el repertori adaptatiu és per les arranjaments per la secció de vent metall es redissenyen cada temporada per incorporar des de serenades clàssiques fins als últims èxits de la ràdio. El repertori el preparen per un concert de festa major per equilibrar la tradició de la tarda amb el ball de nit. Ja ens ha explicat l'Ignasi, el propietari, de com han muntat el concert. La plaça de Tordera per a l'orquestra de Blanes, ens ho ha dit molt clar aquest propietari i director, que és per ells com estar a casa. El repte més gran és dirigir una formació que ha de canviar de registre tan ràpidament entre la cobla i l'orquestra de ball. Avui ho veurem precisament perquè la nostra dansa aprofita el seu especial cinquantenari per doncs fer com un homenatge dintre del concert. I dintre d'aquest homenatge hi ha l'estrena d'aquesta sardana d'en Carles Llopart, demanada o encarregada per la nostra dansa d'aquí Tordera. Després de tantes hores a l'escenari, mirarem que la retransmissió del concert en pugueu gaudir des de dins d'una manera dels que ens esteu escoltant. Recordeu que això ho trobareu per amb càmera i visual, és a dir, ho estem retransmitent a través de dues càmeres i intentarem de que sigui de molta qualitat, i si us voleu trobar ens trobareu a Ràdio Tordera a YouTube i podreu veure no solament escoltar la música sinó veure les imatges. La formació i estructura és uns més o menys 15 components, un equip de 4 cantants i 11 músics multifuncionals. Hi ha un front de 4 solistes que inclou veus femenines com qui ho haig de remarcar, però sembla que hi ha una tal Esther Blanqueres, un Janet Manela, Mariela, una Joama Fernández, i l'Eduard Sanchi. Però aquí el que no ens explica, això és el que nosaltres hem buscat i hem cercat per internet, però resulta que l'entrevistat de fa un moment ens ha dit que un dels punts estrelles d'aquesta audició d'avui, aquest programa d'avui, aquest concert d'avui, consisteix amb la veu del fill d'en Guardiola, de Josep Guardiola, que ocupa diverses vegades l'escenari junt amb l'orquestra i després fa un solo en el que baixa a baix a la platea i es posa enmig del punt. Per tant, sabíem que també hi ha un fill del gran cantant Josep Guardiola. Bé, deixarem aquí aquesta mica d'explicació que hem fet, perquè els músics ara ja han anat a vestir-se, i esperarem que s'inici el concert perquè vostès puguin, doncs, gaudir d'una bona audició, encara que potser sí que se sent una mica de remor. Però no esperin que quan l'orquestra arranqui veurà que la qualitat de so és perfecta, perquè ens n'hem assegurat mitjançant la connexió directa amb la taula de so de l'orquestra. Per tant, segur que sentirem perfecte tot el contingut i amb claretat, netedat i tot el seu valor. Sara, què esperem d'aquí?
1: Doncs, bueno, a mi és ja l'expectativa una mica alta, no? Perquè han dit que havien canviat repertori, equip... Doncs no ho sé, jo espero que ens agradi.
0: Aquesta... Tu no sé si estaves al tanto o la White, de que aquesta sardana d'en Carles està englobada dins d'aquest cinquantenari de la nostra dansa.
1: Sí, algú havia llegit. Havia llegit que havia estat feta per això, per la celebració del 50è aniversari de... Però ja està, no sabia res més. L'he escoltat una miqueta quan estaven assajant.
0: Ah.
1: Que era la que estaven assajant quan he entrat.
0: Ah, val.
1: I sonava molt bé, a veure.
0: Jo estava a la meva.
1: Clar, no ho sé. Però crec que ens sorprendrà. Jo crec que ens sorprendrà, perquè, clar, jo conec, els que conec ja, en Joan, per exemple, és molt bon músic, i crec que pot sonar molt bé. I quan he sentit les proves de so, no sé si has escoltat una miqueta, però sonava també molt bé. Així que a veure.
0: Quan dius en Joan, qui vols dir?
1: En Joan Floris és el guitarra, el que ens ha dit el director que faria unes sardes. Pot ser que ha dit? No? O què ha dit que faria? Ara no me'n recordo què ens ha comentat. El director ha dit que faria algun
0: solo. Un solo, no?
1: Sí, bueno, a veurem. Pues és en Joan Floris, que havia estat aquest home, havia estat aquest músic amb la Meravella, va estar molts anys, i també havia estat a la Blanes quan jo també estava aquí. Havia sigut company meu.
0: Com fa?
1: És que no me'n recordo. Ara, Arseni, però mira, vaig estar 7 anys amb els Montgrins i 3 anys amb la Blanes, però no me'n recordo quina època era, 15 anys. Fa molt.
0: Com passa tot, eh?
1: Mare meva, mira, fa 15 anys que tinc la pelo, i ja 15 anys que no estic amb orquestra, imagina't.
0: No ho enyores?
1: No.
0: És dura, aquesta feina.
1: Sí, sempre t'ho explico, que és molt dura, i és per gent jove. Els músics potser, mira, aguanten més, però el que són les cantants, jo crec que, no és per dir-ho, però has de ser... tenir molta energia.
0: És curiós, m'ha cridat l'atenció de que, lògicament, nosaltres hem anat aquí a l'escenari a preguntar, per entrevistar i tal. I es veu que les cantants se'n recorden, m'han dit que se'n recordaven de fa 5 anys.
1: Mm-hmm.
0: Recorden encara que fa 5 anys els vam entrevistar.
1: Sí.
0: I mira si es veu que els hi fa gràcia que quan ara estàvem entrevistant en Carles Llopart i l'Ignasi, han vingut ja pensant-se que els anàvem a entrevistar.
1: I
0: no, vosaltres al final, quan acabem? Ah, val.
1: Mira que bé, sí, perquè jo recordo quan estàvem nosaltres, la veritat és que també, potser ara perquè, a veure com ho explico això, que no soni, però ens feia com molta mandra, després del concert, però també, clar, ara la feina ha canviat molt. Jo crec que ara les orquestres treballen una mica menys, que quan la nostra, que la meva època, abans d'estar aquí, jo ja havia deixat de treballar una mica, hi havia anys que les orquestres treballaven molt. Crec que està a punt de començar, aquesta música, no sé, eh? Bueno, em refereixo que ara potser s'ho han de treballar molt més i els hi ve més de gust per estar més en contacte amb el poble, el que deia el director, no? Abans, com que hi havia tanta feina, els era igual tot això, no?
0: Jo abans he estat parlant amb ell, amb el director. Potser sí que ara que no sé. De moment no surt ningú. Ah! Qualsevol música malalta i prou.

0: Señores y señores,
1: sí. Ahora
2: comenzamos.
0: Siguen muy bienvenidos al concierto de la orquesta La Nova Blanes. Que hem anomenat Emocions en directe. És reconegut que arreu del món la música és el llenguatge més universal. La música uneix a persones de tota mena, de cultura, condició, creença, ideologia. La música ens proporciona alegria, imatge, emocions, il·lusions. En definitiva, ens dona la felicitat. I això és el que vol oferir la Nova Blanes. Una formació que està de grans professionals de la música, que té dedicada vocació d'arribar a complaure el públic més variat i exigent. Amb aquest objectiu, ens disposem a iniciar el programa d'aquest concert, en el qual oferirem música clàssica, lírica, catalana i popular.

John Towner Williams, nascut el 1932, és un compositor i director d'orquestra nord-americà, considerat un dels creadors de bandes sonores més importants de la història del cinema. Ha composat la música de pel·lícules icòniques com Star Wars, Jurassic Park, Aquell extraterrestre i Harry Potter i la pedra filosofal. Ha guanyat diversos premis, incloent-hi 5 Academy Awards, i és reconegut pel seu estil sinfònic i les seves melodies memorables.

pensava que seria més curt. És un lapse, sí. Ens han ofert música de cinema, bandes sonores, la de Star Wars, la de Indiana Jones. I ara

0: Bé, aquí el pare és el protagonista i el fill el que fa és homenatjar el pare.
1: Gaudim de la vostra festa i bueno, hem començat amb música, recordant pel·lícules, recordant temes amb la veu de l'Esther, fantàstica. Després vindran el Toni i la Judit i seguirem cantant i recordant i fent-nos-ho passar una estona ben agradable amb la nostra música. A mi em toca recordar la música del meu pare, que avui m'ha dit passa Tordera, com ho ha dit des d'allà dalt. Allà l'estimen molt, i jo sé que l'estimeu molt, i que tothom té molts records d'ell. Penso que ell fa una música no de pel·lícules, sinó de pel·lícules d'amor, de records, de sentiments. Per tots vosaltres, un plaer, i ell des de dalt, aquesta tarda, recordant els temes del meu pare. Moltíssimes gràcies.
2: Recordem un tema de l'any 63, fa poquet que va fer passar això, i que deia el Moixí d'un noi que se'n va anar a les Amèriques, un noi italià, i que va fer una cançó que es deia «Soy americano, songo americano».

Molt bé, com estàs? Nosaltres habitualment ara no fem el concert, i em toca aquesta part de recordar-se que fem el panel. Quan fem el soy americano fem un, com una espècie de subhasta, vale? Subhasta, sí. Pura i dura. Algun tema, alguna tradició d'algun tema que volguéssim recordar del meu pare? Com? Dia 16 tonelades, tranquil. A la punta, eh? No hi ha cap més? Allà aixequen la mà. Oh, la nòvia.

ver las campiñas extrañas en la noche, máquina baja. Però no, on estava el senyor que deia 16 tonelades vostè, no? Pues venga, el primer que va dir, 16 tonelades, tot Tordera, per la vostra festa, amb l'orquestra nova de l'Anes, 16 tonelades.

0: Bé, aquest concert, Sara, podríem dir que s'aguanta sobre un pedestal com és aquest fill de Guardiola, no?
1: Clar, hem sabut treure el suquillo,
0: És diferent.
1: És diferent.
0: No, que, tot el que és diferent, canvies.
2: Un gran músic.
0: No, és interessant.
1: Clar, a més no fan el mateix de sempre. Que
0: no, això mateix, això mateix.
2: Aquesta melodia, que tots coneixem per la pel·lícula Zorba el grec, ens deixa gaudir de la seva prodigiosa interpretació.

0: paga.
1: No canvien, Joan.
0: Perquè els grans èxits sempre són benvinguts d'escoltar.
1: Exacte, i més si has tocat per un bon músic, encara millor.
0: Aquest és el teu conegut, no?
1: Aquest és en Joan, que ja ho ja serà bé.

0: Bé, aquesta cançó l'han cantada a la platea també els cantants.
1: Tots sou jovent, ho aniré representant els cantants. El grandíssim Pepo Guardiola, fantàstic amb la seva veu i les seves cançons. Gràcies, Pepo. Tenim aquí des de Terrassa la princesa Judit. Moltíssimes gràcies. Des de Reus ja m'avisa que vagin cuidar-lo, perquè jo no me n'estic de dir la millor soprano que hi ha avui en dia. Esther Riqueras, des de Reus.
0: Bé, ha arribat el meu moment, no?
2: De
0: l'estrena.
2: De la sardana, eh? Sí, l'estrena.
0: L'estrena.
2: L'estrena, l'estrena.
1: Molt bé.
0: Estan...
1: Fins ara hem fet cançons de pel·lícules, cançons retrobades d'un gran cantant que pensem que no és just que estigui no tan present, per això que fem el tema d'en Josep Guardiola, i quin era el seu fill, evidentment. Ara ve la part catalana, avui plena, plena d'emocions. Abans he tingut la sort, aquí a Ràdio Tordera, de poder saludar una antiga companya, una cantant. M'ha fet molt de goig poder-la saludar, i tant que sí. L'hem convidat, però no havíem preparat res, i amb bon criteri, perquè jo soc massa atrevit per aquestes coses. Ho hem deixat per un altre dia, que esperem que ens convideu aquí a la vostra festa. Per cert, l'any que ve ho tenim lliure avui, eh? Oh, oi? Nosaltres som de treballar i de separar, així no malament. El que estem fent avui aquí, amb la Nova Blanes, amb tots vostès, és recuperar allò que fa molts anys, perquè jo ho vaig ser petitet una vegada, el que era el Cafè Concert. El Cafè Concert es feia més d'hora, cap a quarts de quatre, en un lloc comú com era el casino, com era el sindicat, i les orquestres teníem un segon toc per anunciar quelcom, ja sigui el Vall de Ram, sigui doncs, que començava el concert. Concert era obligat a començar amb el jota. I aquell toc de trompeta era tal que així, sisplau, nois.
0: No, no, no és, no és la cosa.
2: No.
0: Al veure que estàvem movent cadires, ens hem pensat que preparàvem per la sardana. Però no, no, no. A Epalto, potser sí.
1: I per què estem en formació de coble? Perquè tenim la gran sort,
0: sí, sí.
1: Tenim el gran honor d'avui tenir un vilatà vostre. Un vilatà, un grandíssim tenor i compositor. En Carles Llopart.
0: Apareix a l'escenari en Carles Llopart.
1: Els protagonistes realment són tots vostès, i en aquest cas tinc la gran sort de cedir-li al micro un gran músic i gran persona. Carles, sisplau.
3: Bona tarda, com esteu? Bé, moltes gràcies per l'escalf, em fa molta il·lusió ser aquí. La veritat és que fa més o menys un any que estic amb el tema de la sardana, escrivint, ficant notes, i sembla mentit de lo ràpid que passa un any i que ja sigui el dia de l'estrena. Això és una sardana que se'm va encarregar pels 50 anys de l'associació de la nostra dansa, i bé, quan vaig preguntar a veure com volien que fos, em van dir que fos alegre i balladora, no? El que s'espera d'una sardana. Però és veritat que dintre d'alegre i balladora hi poden haver moltes coses. Llavors, una de les coses que a mi m'agradava pensar és que a veure com podia fer ficar coses de Tordera, elements de Tordera, dintre la sardana. Llavors, veureu que, per exemple, al principi dels curts hi ha un solo de flabiol, hi ha bastant de flabiol a tots els curts de la sardana. Això és com si fos una mica el tord de Tordera, no sé. També, al final de tots els curts, hi ha una part a la fila del darrere, els fiscorns, és com si fossin fiscorns i trompetes, és com si fossin les onades o un broll, com si fos un petitet, un riu, com el riu Tordera. I després també, quan arribem a Llacs, hi ha el solo de la tenora, que seria la part de, per exemple, doncs, la feina feta per una associació que fa 50 anys que treballa. Quan arribem a la part de, al petit, o la part dels tibles, dels, com l'inici del salt, seria com si fos la feina de les noves generacions i tot el que vindrà. I finalment, quan arribem a l'amunt, podeu veure que hi ha les dues melodies que passen a la vegada. Com si fos l'Omnio, que tenim avui en dia, que és la de les generacions que van començar, amb la de la gent nova que forma part de l'associació i que treballa perquè continuï havent-hi cultura i sardanes al nostre poble.

0: Bé, a més, tinc molta sort perquè la cobla, quan he arribat aquí, jo portava la tenora per si s'havia de provar alguna cosa i m'han dit si la volia tocar. I mira, em veureu tocar a més. Estic molt agraït a ells que s'han ofert a tocar tantes versions com he hagut de fer per arribar al resultat que sentireu. I també molt agraït, òbviament, a l'associació per poder posar música a aquesta sardana. La sardana avui no la ballarem, però demà, per exemple, a la plaça que tornarà a sonar sí que podrà ser ballada. Tira 35 de curts i 83 de llargs. I això és tot. Espero que us agradi, que acabeu de gaudir de la Festa Major i glòria a Sant Bartomeu.
1: Bé, com l'hem entrevistat abans, ens ha dit que ell, en reserva, tocar la tenora, o sigui, la tenora que escoltareu la toca el seu compositor, el Carles Llopart.

Moltíssimes gràcies, sobretot el que s'aprecia, el nivell cultural de la gent s'aprecia precisament amb el silenci. Moltíssimes gràcies, perquè ha sigut un plaer poder interpretar aquesta sardana, que és la vostra sardana. Moltes gràcies. Bé, anem a seguir amb el nostre concert. Ho havíem deixat amb aquell toc de trompeta, amb aquell viatge cap al 1900 aproximadament. Jo us convido que li vingui de gust a fer aquest viatge amb el temps, imaginant-se una remor de Domino Juliana a la taula, gent jugant a la botifarra, olor de cafè, olor de cigar, i era obligat, com us he comentat, començar amb un baljota. Evidentment, la Nova Blanes, per tots vostès, avui aquí a Tordera, amb el vostre concert català, començarem amb un baljota. Benvinguts i gràcies.

Bé, estan preparats, però veig que no arrenquen ara. Ara el director dona l'entrada.

Bueno, l'Arseni ens ha deixat un momentet, però han baixat els músics, ja ho heu vist. Han estat aquí fent doncs, un trosset més de solo, aquí de cara al públic, i ara doncs pugen, i suposo que ja començaran amb la part més catalana. Han baixat també les cantants, que ja s'han canviat de vestuari. Això sí, canvien molt de vestuari aquesta orquestra, eh? I això, doncs, a la gent, a les dones sobretot, jo crec que ens agrada, no? I als homes també, clar que sí. I ara estan, doncs, col·locant-se de nou, perquè ja crec que començarà la part més catalana. I, bueno, tenim... Mira, sí, ja surten vestides de vermell. Escoltem-los. Bueno, sí, semblava que anaven a començar, però deuen estar passant calor, perquè estan aquí amb una calor. Som-hi, doncs.

Thank you.

0: Moltíssimes gràcies, només la Tordera, Orquestra Nova de Blanes. Gràcies per vostres aplaudiments, gràcies per assistir, gràcies per estar aquí. Gràcies, amics, una abraçada ben forta. Fins a la nit.
1: Bé, això ha acabat. Realment, a mi m'ha agradat molt. He trobat un concert novedós, un concert diferent, en el que l'orquestra aquesta ha aconseguit aixecar la gent de la cadira, posar-los drets i ballar. Dono molt de mèrit a aquesta gent perquè realment ha valgut la pena. Volíem de copsar una mica l'opinió de la gentada que hi havia avui. La platea estava plena, no es pot demanar més. Ha vingut molta i molta gent, crec que ells poden estar contents. I ara el que només ens queda és esperar a fer l'entrevista a les cantants i els cantants. El que, com vostès han dit, potser el protagonisme en aquest concert no el tenien els cantants, perquè el fill d'en Guardiola ha tingut molt de protagonisme referint-se a tot el món aquest. Ens fa molta il·lusió poder-los preguntar realment si se senten còmodes amb aquesta versió, amb aquesta manera de plantejar que un d'ells, un dels cantants, tingui un protagonisme doncs tan potent. Tenia un tan potent. Ara estem esperant de que vinguin els cantants per poder-los entrevistar, i mentrestant aviam, Agustí, tenim alguna... Agustí, tenim alguna manera de posar música mentre esperem? No. Diu l'Agustí que no podem, que hem de parlar, i llavors els direm doncs, que ha sigut un concert diferent, un concert en el que... nosaltres el que volíem és explicar una mica com ha anat, però ens ha marxat la Sara, que ha vist un antic company que tocaven junts a l'Orquestra de Blanes. I ara estic intentant, aviam si aconsegueixo, que la Sara... Sara, va, porta'ls i parlem. Va. Vinga. Mira, Sara, que jo estic esperant que vinguin els cantants. Després vam a buscar els cantants. A la Sara me deixa aquí plantat perquè està amb un antic company de l'Orquestra de Blanes, i llavors els hi ha fet molta il·lusió retrobar-se, i ara, doncs, això, el que estàvem dient era que ha sigut un concert, creiem, diferent, molt diferent. Creiem que han iniciat una nova versió del que és el concert. A mi particularment m'ha agradat la forma d'enfocar-ho, m'ha agradat el repertori i m'ha agradat sobretot el que ells, el que semblava que cercaven era aconseguir una cosa diferent, una cosa en la que realment fora doncs això. I què és el que m'ha agradat més? M'ha agradat que han tocat peces conegudes, molt conegudes, peces que realment eren de tota la vida i han aconseguit que la gent s'enganxés. I s'ha enganxat d'una manera notable, d'una manera fantàstica, i la veritat és que crec que ha agradat. Veurem si demà la Salvatana aconsegueix l'èxit que ha aconseguit ells. Nosaltres estem aquí esperant de que vinguin els cantants. Sobretot ens faria molta il·lusió poder entrevistar el Guardiola, el fill d'en Josep Guardiola. Ens agradaria molt entrevistar el fill d'en Josep Guardiola.
2: Però
1: em volies de... Sara, què, ja que no em vols agafar el micròfon...
2: Sí, què fas?
1: Tu hauries de fer dalt a buscar...
2: Ostres, però ara perquè... estaran canviant.
1: Que vinguin, sisplau, que estem en directe. Que vinguin, sisplau, que estem en directe.
2: Ostres, els vaig anar a capturar. Va. Estan allà, papa.
1: O això...
2: Estan allà, al parc.
1: O això et quedes tu al micro...
2: Va, quedo jo al micro, va. Me quedo jo al micro i vas a buscar tu.
1: Explica tu la teva desordre.
2: Vinga, va. A veure, va, vés a buscar-se ràpid. Mira, doncs, escolteu, jo us explico que aquí és Festa Major, que hi ha molta gent coneguda i estic veient aquí antics companys de la Blanes i m'ha fet molta il·lusió. L'Arsène em deia, vés a buscar tu els cantants. Clar, saps què passa? Que aquests moments, quan un acaba el concert... Mira, fina, cap aquí, mira. Aquí tenim una companya també de teatre. Estem a Ràdio Tordera, fina.
3: Ah, molt bé, fantàstic.
2: Vinga, ai, mira, a més anem sortint per la càmera.
3: Només ens faltava això.
2: Mira, la fina, doncs mira, vaig a preguntar-te com seria la paraula, la oïdora, no? Com es diu? Com a públic, una persona del públic.
3: Sí.
2: Que has sigut tu.
3: Sí.
2: Que has vist el concert, què t'ha semblat?
3: A mi el concert m'ha entusiasmat. De veritat, no els havia sentit cap vegada, ni sabia que existissin, perquè es veu que han agafat el nom de Blanes i són un conjunt nou, són músics nous. Però és que m'han agradat molt.
2: Sí. Han agradat?
3: Sí.
2: Doncs això es tracta.
3: Sí. Ho han animat tot molt bé i han donat alegria, han donat festa.
2: Això sí, algo diferent.
3: Han donat festa, sí.
2: M'agrada. Doncs molt bé.
3: Heu tingut una bona idea en contractar-los.
2: Bueno, això a l'Ajuntament.
3: Us felicito.
2: Això a l'Ajuntament de Tordera, que a més han dit que el dia 24 l'any que ve
3: tornen,
2: tenen lliure.
3: Poden tornar.
2: Que poden tornar, que tenen lliure, eh? Bueno, molt bé,
3: Felicitats,
2: Pina.
3: Felicitats, que tingueu molta bona festa major.
2: Bueno, guapa, ens veiem demà, a veure si vens demà. Sí. Que hi ha la Salvatana. Mira, Arsène, ja estava jo aquí
1: fent
2: entrevista. Has vist?
3: Jo us ho tinc de confessar. Nosaltres som uns enamorats de la Salvatana i els seguim per tot arreu. Una vegada la Salvatana...
1: Demà.
3: Una vegada la Salvatana es va fer una americana mirant un traje meu que portava i em van demanar d'allà on te l'havia comprat i es van fer una americana.
1: Molt bé.
3: O sigui que jo puc presumir de Salvatana de dalt a baix.
1: Bueno, demà parlem.
3: Sí, però avui m'ha agradat molt també.
1: Demà parlem.
2: Gràcies, merci.
1: Aviam, Ignasi, on estàs? Va, tots cap aquí. Sisplau, deixeu lloc.
2: Bueno, doncs pues mira que bé que tenim aquest
1: plan. Primer, permeteu-me que parli amb l'Ignasi, perquè llavors ja deixarem que ell se'n vagi. Eh? Ignasi, primer tu. Sí. Per què? Perquè quan acabem amb tu, ja podràs marxar.
4: Fantàstic, em sembla molt bé.
1: Perquè tu tens feina, ells ja la tenen feta.
5: Però
1: tu no.
5: Ell, però no, matarà pas,
1: no, ara em sentiràs el que li vull dir. Per això li he demanat que vingui. M'ha agradat molt.
4: Moltíssimes gràcies.
1: M'ha agradat molt. Heu marcat un abans i un després. Crec que esteu marcant un abans i un després. Novedós. Diferent. Enganxós. Jo col·laboro a la ràdio molt poc, però els meus programes procuro portar música que siguin èxits. I vosaltres, els heu ensapegat, aquells èxits que queden per tota la vida, aquí queden. No ho sé què opinarà el jovent, i no us ho puc dir això, però el que som i hem conegut, hem mamat música, i hem mamat bestsellers, i hem mamat les pel·lícules que heu fet. Ignasi, felicitats.
4: Moltíssimes gràcies en nom de tots.
1: Doncs ja...
4: Ha sigut un plaer, de veritat. No molestes mai.
1: Si tens molta feina, doncs sàpigues que...
4: A la Sara també li agrada. Bueno,
2: sí, felicitats, felicitats, sí. Felicitats, molt bé.
4: Mandeus una per això,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí, sí, l'any que ve, l'any que ve.
4: Vinga, fet.
2: Si veniu el 24, fet, va.
4: O el 25.
2: Vale, va.
4: Gràcies a tots.
1: Va, fes una cosa abans de marxar. Presenta'm pel nom cada un dels cantants.
4: I tant que sí. Mira, en tenim... d'una claveguera, però l'hem recuperat molt.
5: Sí, sí, va, que va.
4: No, no, no. També d'una altra formació més petita, però ell li feia il·lusió a orquestra i nosaltres feia il·lusió que vingués ell.
1: Val.
4: Un gran tenor. Això és una princesa de vidre. Okay. A part de preciosa, té la veu preciosa.
1: Que no se'ns trenqui, eh?
4: No, mai, mai.
5: Té
4: bona fusta.
1: Nom.
4: Té bona fusta.
1: Nom.
4: Es diu Judit. La Judit ve des de Terrassa, porta molts anys de cantant. Ara ella, també amb moltes formacions, també el mateix cas. Li vam proposar i amb ella li venia a gust una orquestra gran, que ja en quedem poques.
1: Toni, Judit.
4: L'Esther no cal presentar-la.
1: L'Esther
4: Boqueras.
1: Ella a mi en recordava.
2: Jo et recordava, sí, me'n recordava de tu.
6: No passaràs
2: 5
6: anys, eh?
2: Per tant...
6: Sí, ha passat més per tu que per ella. Ja t'ho dic,
1: tu,
6: eh?
1: Ja t'ho dic, ja t'ho dic.
4: Jo també,
1: eh? Ara parlarem.
4: I després del grandíssim Pep Guardiola.
7: Fila, què tal, Marco? Com estem?
4: Hola. Tota la vida amb orquestra és un grandíssim cantant i una meravellosa persona.
8: Igual que l'Esther. No hi ha un altre com ells dos. Actualment no hi ha orquestra que porti aquests cantants com nosaltres.
1: Heu us ho dit abans. Crec que heu fet un abans i un després. Heu marcat alguna cosa que serà molt difícil que us ho puguin copiar. Perquè teniu aquí el crac aquell que ha estat fent el... Ho tenen complicat, eh? Vosaltres també molt bé. L'heu acompanyat molt bé, ja? Vinga, Ignasi.
4: Gràcies, i gràcies a vosaltres.
1: Toni, vinga, posa't aquí.
9: Digui.
1: Bueno, ara sí, Toni, vinga, digues qui ets, a nord...
9: Sí.
1: Com va això?
9: Bé, jo fa aproximadament uns 30 anys, que sembla que tingui 25, però tinc uns quants més. Doncs fa uns 30 anys més o menys que vaig començar amb el món de l'actuació. Jo venia del teatre.
1: Ah.
9: I vaig començar amb una formació petita, després amb una orquestra vaig estar 15-16 anys, després una formació de ball de tipus de versions, i em feia molta gràcia, em feia il·lusió tornar a les músiques de sempre, a les músiques de l'orquestra de tota la vida, no? Perquè és algo que cada vegada doncs, sembla que hi ha una mica de mancança, quedem poquetes, i vaig agafar doncs, aquesta proposta de l'Ignasi amb moltíssima il·lusió i moltes ganes.
1: M'alegro molt, sobretot, perquè he vist que vosaltres us ho passàveu molt bé. Us felicito per al públic, he vist que responia molt bé el públic. Heu fet aixecar la gent de la cadira, cosa que és molt difícil, i realment ha sigut un concert preciós. Podeu intercanviar, sisplau, Esther?
2: Hola.
1: Bueno, va, ja que va, però jo no me'n recordo. Què varen dir? Què varen dir?
2: Ai, no me'n recordo.
1: Soprano?
2: Sí, jo soc de Reus.
1: De Reus?
2: De Reus, i tota la meva família, el meu avi, el meu pare, músics... I llavors ho vaig seguir jo, i a casa meva el meu home també és músic d'una orquestra, també.
1: Amb aquesta orquestra?
2: No, a la principal de la Bisbal.
1: Ah, d'acord.
2: A casa d'on som músics.
1: Bueno, així és. Els ingressos familiars són molt musicals.
2: Són musicals, tots musicals.
1: Ah, i sí, què, sí. Com va la campanya?
2: Bé, va molt bé, va molt bé. Jo em combino a l'orquestra, i com que vivim a Reus, al costat de Salou, faig també un tribut a ABBA, el grup de versions d'ABBA.
1: Ah.
2: I quan no tinc orquestra faig el tribut a...
1: Amb un hotel o...?
2: Amb diversos hotels. L'any passat vam fer 90 actuacions a l'any, aquest any ne farem 70 de l'ABBA.
1: Tot el repertori d'ABBA?
2: Tot, una hora i quart d'ABBA.
1: I llavors que porteu gravat la música d'ell?
2: Sí, som dues noies, ens canviem quatre vegades de vestuari, tot vestides de l'ABBA, i queda molt bonic. Molt bé.
1: ABBA...
2: Sempre agrada.
1: El que deia jo del que avui he ofert és això. Quan comenceu una peça, sí, saps que t'entra, sí, perquè la, sí, coneixes.
2: Sí, sí.
1: I ABBA tothom la coneix.
2: Sí, pues bueno,
1: gràcies, maca. Vinga.
2: Què tal?
1: Què em vas explicar?
2: Doncs jo sóc la Judit Magrí.
1: Diu que no, sí, però que diu que ets... Que és un vidre, que...
2: Un vidre,
1: sí.
2: Bueno, jo sóc la Judit, sóc de Terrassa, la Judit Magrí,
10: jo sóc infermera, a part de cantant, sóc multipatètica, no? I jo, per mi la Blanes és un somni complet. Jo, perquè jo fa 20 anys que em dedico molt a les orquestes i jo fa 20 anys estava en una formació més petita i un dia vaig actuar en un poble que hi havia encara del dia d'abans els atrils de la Blanes. I jo vaig començar allà a fantasejar, hòstia, si estigués en una orquestra com la Blanes, que guai, no? Vaig començar allò a dir que guai ha de ser i 20 anys després em veig aquí i per mi encara m'emociona i m'omple de felicitat i per mi és un honor estar en una orquestra d'aquest.
1: Ha sigut, ja dic, per mi heu escollit un repertori molt, molt enganxós.
10: Està fet amb molt carinyo.
1: I el que he dit abans, heu aixecat la gent de la cadira, per tant, senyal que heu agradat.
10: Missió
1: i que
10: complida,
1: ha anat molt
10: clar,
1: bé.
10: Clar. Vull, nosaltres doncs, contents de fer-ho.
1: Ha sigut un plaer.
10: Igualment, un plaer compartir.
1: I enhorabona perquè...
10: Gràcies, gràcies.
1: Crec que heu agradat, crec.
10: Pues mira,
1: no he parlat
10: fantàstic.
1: Amb ningú, però crec que heu agradat. Sí que he parlat. Hem parlat, Sara, hem parlat, la Sara parlava amb una aficionada a l'orquestra salvatana
10: sí.
1: que ve demà.
10: Ah.
1: I ens ha confessat que els deu agradat molt amb ella, que ha vingut perquè demà vol ser aquí per la salvatana. Però quan ens ha sentit a vosaltres, li ha agradat molt.
10: Això
1: és el que hi ha.
10: Això es tracta.
1: Enhorabona.
10: Gràcies.
1: Bé, i aquí tenim... Aquí tenim l'estrella.
7: No, l'estrella per res.
1: Una mica, sí, home,
7: no.
1: Els cantants i l'orquestra...
7: Aquí som un equip i sense ells i sense els músics i sense l'equip de so, tots fem la nostra feina i intentem... Doncs,
1: pesa el cognom Guardiola?
7: Bueno, una mica, sempre ha passat. És una responsabilitat, és un honor i un agraïment i poder cantar i... Sobretot el que més m'agrada és poder veure la cara de la gent quan vas cantar les cançons del teu pare, l'emoció ja només mirant els ulls i això doncs és el que més et omple.
1: I aquesta actuació que tu fas a la platea, en la que els inclús els ofereixes que te diguin quina peça recorden del pare...
7: Sí.
1: Això ha estat molt bé, molt bé.
7: Sí, penso que, bueno...
1: I atrapa en els 16 tonelades?
7: No. Tenim varia...
1: La tenia l'orquestra?
7: Sí, la tenim, però podem tenir igual, tenim el Verde Campiña, tenim l'Estanyo...
1: L'orquestra la tenia...
7: Sí, el que passa és que sempre tothom em demana el 16 tonelades.
1: En sèrio?
7: T'ho juro, de veritat. És com, és com la cançó emblemàtica del meu pare, no? És la cançó que l'any 63 o 62, quan el va gravar, va vendre quasi 30.000 còpies d'aquella cançó i en aquella època eren molts discos, perquè qui tenia un tocadiscos era un privilegiat i és una cançó com la seva com la predilecta de la gent.
1: Com va ser que caiguessis a l'orquestra d'aquí de Blanes?
7: Bueno, perquè jo vaig tindre un impàs en l'època del Covid, quan va passar tot el de la pandèmia i tal, que vaig estar quasi 4 anys sense cantar per temes personals i bueno, una mica de salut i tal, i bueno, i perquè jo ja porto uns quants anys, ja no sóc un nano, i bueno, coneixia...
1: Ja, perdona que t'interrompeixi, jo he ballat amb el teu pare,
7: sí.
1: Teu pare ha vingut aquí a Tordera,
7: i
1: jo era promès amb la nòvia, i tinc 88 anys,
7: imagina't
1: tu...
7: Bueno, jo ja vaig a fer 59, ja en tinc uns quants, i porto...
1: El teu pare... Ja fa uns anys, eh?
7: Sí.
1: Segurament que hi haurà jovent que no sabrà qui
7: és. No, lògicament, això són etapes de... Això són generacions.
1: La gent gran sí que sabem.
7: Sí, per això, vull dir, però encara queda aquest públic que l'emociona i li porta molts records, perquè hi ha gent que s'ha conegut ballant amb el meu pare, que s'ha enamorat, que bueno...
1: Era l'estrella, en aquell moment.
7: I ja et dic, és el que més em omple és poder recordar aquestes cançons i sobretot veure la cara de la gent, l'emoció, i és més que l'aplaudiment.
1: Jo diria que has aportat a l'orquestra, has aportat un to novedor i que ho fa diferent. Has enganxat, la gent s'ha enganxat a l'orquestra, la gent s'ha enganxat en el concert i crec que ha anat en benefici de tota l'orquestra. La teva, podríem dir, presència a baix de la platea, oferir quin tipus de cançó volíeu, a quina cançó volien, tot això ha enganxat i crec que ha ficat el públic a dintre de...
7: Bueno, una mica la missió, no?, de que la gent doncs s'enganxi el més remei impossible al concert, amb emoció, sobretot. lo principal de la música és l'emoció. Si tens emoció i crees emoció, a l'èxit ve darrere.
11: Doncs, escolta,
7: un plaer. Si vols fer alguna cosa. No, res, un plaer. Jo, mira, que fa anys que volto, per fa molts anys que em dedico, i no havia vingut a actuar mai a Tordera. Mira que havia estat amb l'Orquestra Meravella, havia estat amb... i no havia coincidit. I la veritat que ha sigut un públic fantàstic, meravellós, la veritat.
11: I dic que el teu pare sí, eh?
7: Sí, el meu pare segur. El meu pare, em sembla que ja... Em sembla que el meu pare a pocs jocs ha abraçat.
11: Bé, un plaer, eh?
7: Igualment, sí, macos.
11: Vinga, maco.
7: Gràcies per tot.
11: Gràcies.
12: Sara, ja m'has deixat sol.
2: És que saps què passa? Que avui ha sigut un dia complicat perquè hi havia molta gent que coneixia, antics companys que ha vingut, i clar, m'ha fet també il·lusió.
12: Avui has estat bloquejada.
2: Avui he estat que he passat... No, passant, no, però he fet una mica relacions públiques. Wow. A veure si demà estem més per la labor. Eh?
11: Doncs aquí ho deixarem.
2: Doncs perfecte, ens veiem demà.
11: No, jo he de confessar,
2: sí,
11: que m'ho he passat bé.
2: Doncs ja està, d'això es tracta, que el públic l'ha
11: agradat. He de confessar que m'ha sigut una transmissió molt agradable, m'ha agradat lo novedós que han aportat avui,
2: sí,
11: i això.
2: I a la gent li ha agradat, que és el que interessa.
11: I segons aquesta senyora que tu entrevistaves, l'orquestra de Mancara serà millor?
2: Bueno, té un altre... A veure, és un altre... No es tracta de dir nivell, però clar, és una altra història.
11: És que a mi m'agrada que com a acomiado, que dic, si avui us ha agradat, demà encara us agradarà més. Doncs,
2: esperem que sí.
11: Dieu-los això, no?
2: Perfecte.
11: Doncs fins demà, i demà doncs, serà un plaer tornar a ser aquí i escoltar l'Orquestra Salvatana. Bona tarda a tothom. Esperem que la retransmissió hagi sigut correcta i hagi anat bé. I això, i esperem doncs que demà torni a ser un concert que el nivell de qualitat musical, comportament i com tot en general, clar que el Carles Llopart també hi ha ajudat bastant avui també, però que tot això ens ajudi que demà també sigui un concert agradable. Bona tarda a tothom i fins demà.

0: empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
1: El teu cotxe no es conforma amb qualsevol cosa. El teu cotxe vol que vagis a Autocest. Servei de carburant Cepsa, supermercat de Passo, rentat a pressió i autorrentat, reparació i manteniment de vehicles. Autocest, a la carretera Nacional 2, quilòmetre 680,9, Tordera. Bona festa major.
2: Autocars Barreda, la teva empresa de Tordera dedicada al lloguer d'autocars amb més de 30 anys d'experiència. Demana el teu pressupost per a qualsevol tipus de servei escolar o excursions, transport de personal, trasllat d'entitats esportives i de lleure, transfers a aeroports, estacions, casaments i tot tipus de celebracions o excursions per particulars i o agències. Més informació a autocarsbarrera.cat, a info@autocarsbarrera.cat o al 937640596. Molt bona festa major!
3: Per menjar bé, no cal que vagis a un bon restaurant. Tampoc cal que estiguis cuinant durant hores. Per menjar bé, pots venir a la rostisseria La Mollera. De dijous a diumenge, de 10 del matí a 4 de la tarda. Vine i emporta't un pollastre a l'as, vedella amb leig, cargols o el que tu vulguis. Rostisseria La Mollera, al carrer Caterina Albert de Tordera, darrere la benzinera Cepsa. Telèfon 93 743 1142 i WhatsApp al 649 491 982.
4: Benvinguts a Mandart, l'espai on la qualitat i la creativitat es donen la mà. Descobreix la nostra selecció única de joguines de fusta, jocs sensorials i manualitats per totes les edats. Necessites un regal especial, articles per a nadons o accessoris per a la platja? Troba productes exclusius que no veuràs a cap altra botiga. Mandart, t'esperem al Camí Ral 70 Tordera. Vine i deixa't sorprendre.
5: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
5: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: El descans que et mereixes el trobaràs a Ozen, l'exposició més gran de Tordera per al teu confort. Matalassos, sofàs, canapés abatibles, butaques de relax, somiers, coixins... Tot el que necessites pel teu descans als millors preus. El camí ral 180 de Tordera. Ozen Descans. I fes que els teus somnis, somnis siguin. Bona festa major.
2: Has entrat alguna vegada en el laberint dels tràmits administratius? Formularis, impostos, gestions sense fi... No pateixis. A Gestoria Grimauret coneixem tots els camins per sortir-ne ràpid i sense estrès. Sigui per la teva empresa o per a tu, nosaltres ens ocupem de tot. Gestoria Grimauret, la teva sortida del laberint burocràtic. Truca'ns al 937 65 03 67 o vine al carrer Mas Martí 35 i respira tranquil.
3: La Xerranca, un espai per afavorir i facilitar el joc. Oferim conciliació familiar on els més petits poden tenir les seves pròpies vivències, experiències i aprenentatge a través del joc. I tallers de dansa creativa, on treballen les emocions a través del moviment, taller de zumba kits i taller de pintura amb diferents tècniques, servei d'acollida i menjador i disponibilitat de lloguer de sales per aniversaris, entre altres. La Xerranca, al carrer Doctor Trueta 10 de Tordera i el telèfon 633 050016.
4: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
0: Càpsules informatives.
5: Dimarts 25 d'agost, a partir de 2:15 del matí, el Camí Ral acollirà el tobogan aquàtic, on disposarà d'una cua inclusiva. A les 5 hi haurà l'entrega de premis del No Badis i a 6:15, a la pista de l'Amistat, el concert amb l'orquestra La Salvatana. A les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà una audició de sardanes amb la Cobla Principal de Cassà i la cloenda de la 49a edició del curset de sardanes a càrrec de la nostra dansa. També, a 10:15, a la porxada de l'Ajuntament, hi haurà la serenata amb l'Orquestra Salvatana i, finalment, a 10:45, a la pista de l'Amistat, el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana amb el ball del Fanalet.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera us desitja molt bona festa major.
1: A Montsalut trobaràs el teu veterinari de confiança. Tracte personalitzat, prevenció, diagnòstics, tractaments... Montsalut Veterinària. Estem al camí Ral 190 de Tordera. Truca'ns al 93 764 24 53.
2: Vols fer realitat la casa dels seus somnis? A Construccions Sant i Montfulleda portem tota una vida construint amb confiança, qualitat i proximitat. Obra nova, reformes i projectes a mida per a particulars i empreses. Truca'ns al 686-135-754 i comença el teu projecte amb garanties. Construccions Sant i Montfulleda. Fem realitat els teus espais.
0: Càpsules informatives.
3: Dimecres 26 serà l'últim dia de festa major. De 5 a 7 a la plaça de la Concòrdia hi haurà una ballada més classe d'exhibició de country a càrrec de Gia Caparrós. A les 7, a les escales de l'església, audició de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove. A les 9 començarà el sopar popular a la pista de l'Amistats amb el preu de 15 euros i els tiquets es podran adquirir als serveis personals de l'Ajuntament de Tordera. Finalment, la festa major acabarà a les 11 amb el concert i ball final de festa major amb el solista Xavier Músic.
4: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
5: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
4: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
5: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
4: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
6: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Carbi Pizza, 30 anys sent la pizzeria del poble. Acosta't i demana els nostres 2x1 amb mitjanes i familiars. Al carrer Joan Maragall 23 de Tordera. Telèfon 93-764-3249.
8: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

Gràcies. Gràcies i fins aviat. Els miralls de Dylan tornaran. Petó.

0: Via, via, via. Ha preso il fugone.
1: Sen 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc, si no sé pas com.

Nada. El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperades.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.